Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Vissall i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb b-baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

escoltant Ni Man's Land. Un programa no només en llengua alemana. A Ràdio Contrabanda, 91.4 de la FM.

0: i és el soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat, de solidari
5: i voto en la porta
4: de solidaritat amb Catalunya, no?

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per reconstruir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb ve baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4. Una ràdio lliure en un món poc lliure.

Hola, sóc l'Androide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emetre. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de l'FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part diguem, de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i ven anuncios, ven anuncios, ven anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer raietes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin i al cabo el que estan representant supone, no a si mismos o a si mismas, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxembrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista. Per tant, les ràdios lliures, a tots els nivells, representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que l'FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin quatre mainstreams i 8.000 chupòpteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupòpteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant com es pot.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

0: i és el soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat de solidari de espera, de solidari
5: i voto a la porta.
4: I voto a la porta de solidaritat amb Catalunya, no.

0: Fred, Bruksbruk.
1: Bare en.
2: Què passa, Gus?
1: Què passa?
3: Gang.
2: Avui...
1: Temporada, final de temporada.
2: Programa final de temporada.
1: Sí.
2: I no el podíem tancar pitjor.
1: Pitjor.
2: Amb aquests arreplegats. D'on te'ls has tret, aquests? D'on te'ls has tret?
1: D'un bar, d'un bar, d'un bar.
2: D'allà.
1: Vaig d'un bar i...
2: Vas dir, mira, em cauen bé.
1: No, m'han dit...
2: Igual com jo vaig adoptar la cara, tu has adoptat aquests tres, no?
1: No, vaig d'un bar, perquè vaig mirar el delivery, allò que la gent posa... Una cosa que la gent posa anotacions sobre el bar. Va dir, bar de mierda, camareros hijos de puta.
2: Sí?
1: Jo dic,
2: aquests són els meus.
1: Vaig allà. Què passa aquí? Jo vull veure aquests cambrers hijos de puta, eh? Sí. A mi m'agrada aquest rotllo. Sí. Tren de la bruixa, no sé què, passatge del terror, Tibidabo.
2: No ho havia dit mai, però si tu entres al Google i poses Ajuntament de la Roca,
1: sí.
2: Val?
1: Sí.
2: I surt 3,1, o sigui, puntuació negativa, o 2,7,
1: sí.
2: I mira els comentaris...
1: I tots diuen...
2: No, hi ha un que diu, que em fa gràcia, que diu... Sí, fumen en la puerta. Dic, home, on te vols que fumi? A dintre?
1: S'han fumat la puerta.
2: Bueno,
1: nosaltres...
2: Són cambrers i canten...
4: I cuiners.
2: Qui cuina?
5: Què voleu? Un cafè.
2: Tots.
1: Un cafè
5: de què? Un cafè.
1: Cafè amb semen. Eh?
2: Bueno, el grup com se diu?
1: Carajillo de Bailes.
2: No,
4: Common Injuries,
2: que vol dir per un...
1: Insults.
4: Common Injuries és un término clínico d'accidentes que solen passar, en plan, com algú que va corrent, ja es cau i es clava les claus a la mà.
1: Ah, sí?
4: Plan, com és una cosa comú, perquè hi ha molta gent que va corrents amb les mans a la mà i llavors es cau i es... Aquesta mena de... És una cosa mèdica.
1: Vale, és com un accident tonto, com un accident tonto.
4: Sí, accident domèstic seria la traducció.
1: Vale.
4: És com un injurista.
1: Sí. Això és que quan hi ha el Mundial molta gent es fa mal tallant el pernil.
2: Sí. Clar, perquè estan mirant la tele.
1: Estan mirant el... Ah, Futbito. Ah, Benaldi. I es foten a l'onxa.
2: Per cert, que si recuperéssim el programa...
1: De què?
2: L'últim, no sé quin van fer, que van fer una porra pel Mundial.
1: Sí.
2: Recordes què et vaig dir?
1: No, què em vas dir? Espanya-Argentina. Vale, i què vas dir? Que guanyava Espanya?
2: No, vaig dir que volia que guanyés Argentina.
1: Ah...
2: Però
1: pues no ha sigut.
2: Va guanyar Espanya.
1: No ha pogut ser.
4: Vosaltres guanyen Argentina, però si Argentina són sionistes.
2: No, però jo...
5: Ahí t'ha pillat, eh?
2: No, i Espanya són molt macos.
1: Són pensionistes.
4: No, però l'Espanya de Pedro Sánchez.
2: Però tenia ganes de final Espanya-Argentina per donar pel cul a tots els merengues que anaven a favor de tots els equips menys d'Espanya i Argentina.
5: Sí, jo també.
4: A favor.
1: Bueno, els merengues donen allò. Però bueno, què? Com porteu la doble vida? Traperos de nit, cambrers de dia, de tarda...
2: Us tracta bé el jefe, us tracta bé?
1: Sí,
5: no? I tant.
2: Us deixa quedar les cortines?
4: Sí.
5: Sí, oi tant, sí.
1: Assageu mentre passeu menús?
2: Entre plat i plat?
5: No, mai he assajat.
1: Mai? No, heu vingut aquí a assajar.
5: Això ha sigut un assaig.
1: Vale, està bé.
2: Per ser un assaig, molt bé.
4: Eterno ensayo.
1: Però toqueu en directe a algun lloc o no?
5: Mai ho hem fet.
1: Per què no?
2: Però allà al bar ho heu fet.
4: Hem fet algun...
5: Hem fet concert...
4: Un bolo cada dos anys.
5: Hem fet concerts, però com la música i karaoke, sí.
1: Ja.
4: Ara tocarem al Razzmatazz.
1: Sí?
5: El 25 de setembre. No ho sabem.
1: De taloneros d'algú o vosaltres us talonejaran?
2: Un, dos o tres?
5: Raz 3.
2: O sigui, la petita.
5: Imagino.
2: No, està guai, 350 persones.
1: El lavabo.
2: Jo porto 40 anys tocant i he tocat per davant de 350 persones dos cops.
1: Quan feu un menú podeu durar una entrada gratis.
5: Sí.
1: Mac menú.
4: Les comandes del bar les cantem rapeando.
5: Cafè con leche.
1: Sí, cobreu també?
4: Sí.
5: Molt bé, molt bé. Molts diners,
1: no serà per blanquejar diners. No serà el típic xou per blanquejar diners.
5: Ens paguen molta pasta.
1: En plan, rotllo concert contra la neurosi. Quística, saps?
5: No, això és la fibrosis quística que surt el nen aquell al metro, que a mi no m'enganyen, quan jo era petit sortia el mateix nen, jo ara tinc 27 anys.
1: El tenen congelat.
5: I surt el mateix nen de la foto.
2: Nen Disney.
5: Sabeu quin dia que el metro, bueno, és que no viu a Barcelona.
4: Sabeu que a tots els Disneyland París hi ha un Club 33, que és un lloc que només pots arribar si pagues moltíssims dòlars com a l'any. En Disneyland París...
5: De Catalunya, Catalunya Catalana.
4: Són directament als túnels on tenen els nens...
1: Ah, sí?
2: A
4: tots els Disneyland hi ha el Club 33, que és per adults i és l'únic lloc on venen alcohol.
2: Però es folla allà dins, es fan
4: pues com... Segur, de tot.
2: Es fa de tot,
4: eh? Aquí és directo a los túneles.
5: Però és nazi o és porno?
1: A los túneles. Túneles del terror. No
2: pagues,
1: sabia jo això.
2: Que pagues més pasta i tens preferència a totes les atraccions,
4: sí,
2: diguéssim.
4: Totes les edats.
1: Que fort, tio.
6: Però Deep Web, no?
1: Deep Web, això és Deep Web? Molt bé, molt
5: bé. No
1: sé
5: on ho pengeu.
1: Eh?
5: Que no sé on ho pengeu.
1: Això no ho penjarem, això ho tallarem, això ho tallarem. Direm un altre nom. Club 36. No? I per què es diu 33? És la Catalunya catalana.
5: Catalunya catalana, entenc jo, no?
1: Sí, no? Hòstia, que fort, s'ho ha inventat un català. S'ho ha inventat el màgic Andreu. Eh? Algun d'aquests. Bueno, com es diu el bar on treballeu?
5: Placídia. Bar Placídia.
1: Placídia. Molt bé, no? I, està, sí. I a quina plaça està?
4: Allà tu, a la Placídia.
1: Però i tots sou traperos allà, al bar? O sí. Hi ha algú altre que...
3: Hi ha algun indi.
1: Hi ha algú indi d'aquests d'indi.
5: És que jo no sóc trapero, jo no vull sortir aquí sent trapero.
1: Ja.
5: Si és
2: tu cantes aquí... Jo crec que hauríem d'escoltar...
1: Què opineu que el trapero, que hi ha un madero que es diu trapero? Eh?
4: Un madero?
1: Hi ha un madero que es diu trapero.
5: Sí, sí, i no una qualquiera.
1: I és el jefe dels... És el jefe, és el que fa el manteniment de les fotocòpies.
2: El que remena...
1: Sempre surt.
4: No, però el van fer fora després del procés, no?
1: Ja, però ara ha tornat.
2: Sí, mentre va... Amb el procés, quan ell va anar a declarar, van dir... Hòstia, perquè el tio va dir... Aviam, jo si l'Estat em hagués ordenat, els detenc a tots. Va anar a declarar.
1: Ningú em va dir res. Ningú va dir res.
4: I el d'aquell atemptat de les Rambles.
2: I llavors
1: a la
2: el Salvador Illa l'han tornat a agafar com a... Però és un càrrec de confiança, o sigui...
5: Què vol dir això?
2: Vol dir que et nomena...
1: Que se'n refien.
2: Et nomena el president de la Generalitat. Vull dir que no és una... Abans era una plaça guanyada amb oposicions, que ell suposo que encara la té, però han creat un càrrec que és el president de la Generalitat o el govern que està manant li diu, vostè, senyor trapero, ara... Això ho fan molt.
1: Palante.
2: Bueno, és un càrrec de confiança i el fan cap de tot allò.
5: Bueno, parlem de vosaltres.
1: Sí.
5: Vosaltres...
2: Som caps d'algú.
5: A qui heu votat?
1: El trapero aquest.
5: El trapero?
1: Jo l'he votat, el trapero. Jo li van treure el carnet de conduir. Li van treure punts.
5: A la CUP.
1: I va anar a l'autoescola.
5: Ell va votar el Zapatero.
1: Ell va votar el Zapatero?
5: Sí.
1: Bueno, però el Zapatero fa uns anys, eh?
5: Ja, és que és vell, eh?
2: Perquè s'assemblava a Mr. Bean.
1: Per què? Però posa el micro, que si no la gent...
5: Ho dic.
1: Ho dius?
5: Sí, sí.
1: Hi ha molta gent que els vota i no diu. No! Ah, unes pinces! Que vas dir, no pot ser. Sí, volies treure-ho a última hora.
2: I tu? Jo conec gent que perquè no guanya la dreta vota el PSOE.
5: Jo vaig votar a la Yolanda Díaz.
1: Jo voto Vox, perquè com pitjor millor. Jo sóc d'aquests que diuen d'allò, com pitjor anem, més el carrer respondrà.
5: Jo anava a votar Aliança, però la meva mare em va dir, mira, et pago 20 euros si votes a
1: l'esquerra. Aliança Popular.
5: No, Aliança Catalana.
1: Aliança Catalana, ja, molt... No sé, què es dediquen a aquesta gent d'Aliança? Tot sembla que fotin... tastets de panellets.
5: Té un polvo la Sílvia Orriols, aquesta.
2: Sí? Està, hòstia...
1: La família Adams, sí.
2: Jo no sé, no puc amb aquesta senyora.
1: No puc.
2: Hi ha una senyora que crec que no és capaç ni d'organitzar la jornada.
1: Una cabalgata.
2: La jornada de gegants i
5: campions
2: de Ripoll no pot governar Catalunya.
5: Perquè sent de Barcelona està aïllat de Ripoll.
1: Ja. També que tot això del folclore és molt rotllo, perquè es foten el cap gros perquè es van fotent cletxa sense... Saps? La cletxa doble,
4: no?
5: Sin rulo.
1: La mumarota, que en diuen a Mataró, mumarota, la cletxa doble, saps? I no sé, que també molt rotllo folclore i molta droga, saps? Molta droga barata.
2: Bueno,
1: que la fa el Netanyahu. Sí. Anem a sentir la primera.
5: Vinga.
1: Com és que sou... No teniu... cap cançó junts, o com va?
5: Sí que tenim alguna
4: música junts. Vam començar a fer música amb 16 anys junts.
1: Ah, sí?
4: Moltíssima música.
3: Fuego de una montaña a la otra.
5: Sí, és com un col·lectiu, com un judici.
3: Mi ganga és la hòstia. Família.
1: Però sou quedat vosaltres tres.
4: Comunes, tothom que entri...
1: Tothom que el té, tothom que... Tothom que li ha passat, el típic rotllo.
5: Sí,
1: per exemple, si jo deixo la grapadora sobre la cadira, penxar l'aire i m'assec i em grapo l'anus, com un injudis, no?
5: Coneixes el grup de Leonor SS?
1: Sí.
5: Sí, el Víctor Manuel i el primer concert que vam fer va ser perquè...
4: No, perquè així vam dir... Era un tio que tenia el braç trencat, que vam pillar de bateria perquè tenia
5: bateria. Sí, podeu tocar i vam fer una cançó allà.
4: I la gent deia, van a fer un hardcore duro o van a fer una puta mierda? Vam fer una puta mierda i ens van
1: dir
4: tomàquet, atenció.
1: En sèrio?
4: Sí, sí.
1: En sèrio?
4: No, va ser l'hòstia.
5: Era mollet, això.
1: Era mollet?
2: Sí.
5: Sí.
1: A la, com es deia, la casa? A la Marineta? No. Com es deia?
5: Ara no.
1: Hi havia una ocupa. Bueno, anem a sentir Hijoputa 3.
5: Hijoputa 3.
1: És un homenatge a Space Men 3?
5: Spy Kids.
1: Spy Kids us agrada, Spy Kids?
4: A mi m'agradava molt.
1: A mi m'agradava molt, Spy Kids, eh? Hòstia, és molt bona, tio. Una pel·li del mexicano aquell, tio. Sí.
3: El dolor, el Barça...
1: Sí. Però hi ha com 5.000, eh?
4: Sí, Spy Kids ja està aquí. L'última és de com que estan en el món digital, no?
1: Han de salvar el món.
4: Sí, igual, això cada pel·li.
1: Ja.
2: Els Yankees ho tenen molt, això de salvar el món.
1: No, però és molt loca. L'última és molt loca. Sembla... Hi ha una pel·li que es diu Els 25.000 dits del Doctor T. L'has vista? Tu l'has vista o no? Doncs Spy Kids 3 o 4 o una d'aquestes hi ha al final que té com una mena d'homenatge en aquesta penya. Saps? En aquesta...
5: Chapó.
1: Què hi ha? Com què?
5: Sí, la primera de Spy Kids, que són com pulgars gigantes.
1: Com que són pulgars?
5: Sí, però no te'n recordes?
1: Dits?
5: Sí, que arriba de com què? Que atrapen molta gent i es transformen com en criatures rares, com un pulgar, en monstres.
1: Hòstia!
5: I després fan la sèrie...
3: I jo jodo con todo el mundo. Jodo con todo el mundo.
5: I la gent veu la sèrie com dels personatges aquests, perquè en veritat són persones sequestrades que els han transformat.
1: En pulgars?
5: En pulgars o qualsevol monstre, sí.
1: Que bona, tio, que bona. No me'n recordava d'això, tio. És loco.
5: També està molt bé la de Jennifer's Body.
1: Quina és aquesta?
2: Sí, de lo que parlem.
5: Una que surt la Megan Fox, que és una vampira.
1: No.
5: Posem una cançó millor.
1: Com es diu?
5: Jennifer's Body.
1: Jennifer's Body. Bueno, anem a sentir Hijoputa 3.
5: Vinga.
1: Teniu un subnom en plan rotllo Ringo el Rambo, Folter Stasker...
4: No s'aclara perquè li fa vergonya.
1: Saps? En plan rotllo com, saps? Doctor Dre, Doctor Fru, Gusanito Rabbit...
5: Jung Sisi i Gusanito Rally.
4: Rally, Gusanito Rally.
1: Rally, Rally.
5: Dels cotxes.
2: Llavors vindrà, també.
1: Parlarem de...
5: Sí.
2: Gusanito, ell ho fa servir bastant.
1: Sí. Sabeu que la recepta dels Gusanitos està tancada a la mateixa cambra forta que hi ha la recepta de la Coca-Cola. Hi ha la recepta de la Coca-Cola i potser tu la vols robar, la recepta de Coca-Cola, i t'equivoques, te'l dus dels Gusanitos. Cagada. Va, hijo puta, tris.
3: Meto en la boca y hago que sea tragante. Meto en la boca y hago que sea tragante. Yo me corro en su casa.

0: Esta noche soy la ley, salgo pa'l barrio con la polla chupa. Lengua azul, yo voy de Viagra desde los 12. Hay dos pichas vía Molly, hay dos pichas vía Molly, hay dos pichas vía Molly. Que venga la ambulancia y también la poli. Hay dos pichas vía Molly, hay dos pichas vía Molly, hay dos pichas vía Molly. Que venga la ambulancia y también la poli. Que venga la ambulancia y también la poli. Que venga la ambulancia y también la poli. Hay dos pichas vía Molly, que venga la ambulancia y también la poli. Puta España. Bien.
1: ¡Uy!
2: ¡Temazo!
3: ¡Mol bé, tío! ¡Mol bé, mol bé!
2: Me encanta eso.
1: Notas del ensayo.
2: Cosas futbolísticas y tal. Sí. Puta Real Madrid.
0: Sí, sí, puta Real Madrid siempre.
2: Siempre, siempre.
3: Mol bé, mol bé.
2: Es que fa molt fàstic el Real.
3: ¿Por qué os ha fet? Sí, sí, sí.
0: ¿Y el Cucurella qué?
3: El Cucurella es tonto, ¿eh?
0: ¿Qué?
2: S'ha de ser gilipolles, tío.
3: Yo pensaba que era del Barça, aquest tío.
2: Però
3: el pentinat aquest sembla els collons de King Kong, no?
1: Diu que és perquè el seu fill autista el reconegui quan està en...
0: Això és mentira.
1: És autista, a mi no me reconoce. No es reconeix a ningú en un partit perquè està de molt lluny.
0: Però no és l'autisme.
3: A part, que potser no li agrada el futbol.
2: El nano.
0: No, però s'ha anat al Madrid perquè la seva nòvia, la seva xicota, és del Madrid. L'ha dit jo.
1: S'ha ido al Madrid, el
0: Cucurella. Sí, l'ha dit jo. I he hecho. Som-hi.
1: No sé, bueno,
3: he vist que els productors del Mundial han filmat tot el rato a l'equip espanyol com un equip molt friendly, saps? Perquè tot el rato com riuen i els hi foten una patada als ous i tu impotència és mi fuerza, tu impotència és mi fuerza.
0: Tu impotència és mi fuerza. Això no ho havia escoltat mai, mola.
3: És un zu, és un zu.
0: Però tu eres gilipollas, mi impotència és tu fuerza.
3: Mi impotència és mi fuerza. Ja.
2: O sigui, el bo d'arribar a la final va haver-hi com dos, no? O sigui, com la selecció espanyola que juga bé futbol i són això, bon xaval, xaval jove,
3: un truán i un senyor,
1: no sé què, el tòpic de Barça Madrid,
2: que
1: no?
2: Són uns macarres,
3: uns jorongatonescos.
2: Sí, exacte. Vaig a buscar una cervesa. Feu.
1: Vas a lo mismo, bien contado.
3: Qui vol cervesa? Sí. Tu què, estàs bé o no, compositor?
1: El Isaac, Fanta i Naranja.
3: Eh?
2: Tres.
3: Bueno, ai, què més, i què més. I no voleu, no, i el Sónar no us criden? Perquè és la típica música del Sónar, no, aquest rotllo?
0: Sí, però li vam dir que no.
3: Ambulatori, heu de fer un grup, un alternatori, fer un videoclip, no? Un videoclip.
0: Alternatori...
3: Hi ha un videoclip d'un tio de la Índia, d'Indonèsia, que el tio diu, oh, estic veient el futbol, estic veient la final del futbol.
0: I que està pintant el muerto.
3: I ens ensenya on està i està en un lloc amb tot de penya allà tapats amb mantes, ja. Saps? Nens cadàver, saps? I el tio allà...
1: És un videoclip de música?
3: No, és un TikTok d'aquests, és un TikTok d'aquests. El va penjar el Benny, tio.
2: No
3: l'has vist?
1: Benny Junior.
3: Un tio d'Indonèsia o alguna cosa així que està allà a la morgue i està mirant la final de futbol, i ens diu, oh, gol, i ens fa així, fa un pla general de l'habitació on està, i està ple de cadàvers allà tapat amb estovalles.
2: I on t'ho va penjar?
3: Ho va penjar al Twitter, ah, no, al Twitter no, a l'altre cantó.
2: És que ja no hi soc.
3: Ah, t'hi has de fer.
2: Ja només em faltaria això.
3: Bueno, va, què més? De què tracta la cançó?
0: El Sónar, que els vam dir que no, perquè no ens agrada la moguda que hi ha allà,
3: hi ha molta droga, no? Hi ha molt tonto, no?
1: Molta gent.
3: Molt tonto.
2: No hi he estat mai.
0: I fins que no canviïn això, doncs no anirem.
3: Fins que no canviïn l'actitud.
1: Jo només he anat a un festival un cop i vaig pillar nòvia i llavors no torno a festivals per si de cas em torno a
3: passar. No, amb una nòvia n'hi ha prou, no? A quin festival era? Rigui per nois. Eh?
1: El Rizomas? El Rizomas.
3: Rizomas? On està?
1: Millor, en el puto desierto.
4: Sí,
1: de Ecopijos.
3: Ecopijos?
4: Sí.
3: Diu sí.
2: Ni puta idea. I quins tipus de grups tocaven?
1: No ho sé.
3: Carolina Durango.
1: No me'n recordo.
3: Ah, sí?
4: No, Tartarrelena, coses així.
0: Jo pensava que...
3: Per què no feu un grup amb Tartarrelena?
1: Perquè no vol.
3: Però, o sigui, s'ha fotut de moda a Barcelona? Us venen al bar, penya, que els agrada els cants gregorians?
0: Qui és Tartarrelena?
2: Aquelles noies que fan
3: cants gregorians.
2: Sí, unes noies.
3: Sí.
1: Jo tenia un amic que li agradaven els cants.
3: Els cants gregorians. Hi havia els monjes del Sida, no? Hi havia, us en recordeu que hi havia uns que eren els monjes del Sida?
5: 40 anys torna.
1: Els monjes del Sida.
3: Els monjes del Sida.
2: Del Sida o de los Sida?
3: Del Sida, del Sildarf.
1: Ah,
3: no. Del Sildarf. Els monjes del Sida. És a part d'on vas tu de vacances, eh?
6: Els monjes del Sida són com un injuris, també.
3: També.
6: El col·lectiu engloba...
3: Ja, perquè...
2: Qui pot entrar-hi tothom.
3: Bueno, i també que per un monjo agafar el Sida és una cosa com... Com que tu tallis, és un problema domèstic, no? Però són d'allà a Sòria, el poble del Sida?
2: No, això està entre Aragó i jo crec que està per la zona aquesta de l'Aragó.
3: Sí, el Matarranya?
1: Maestrazgo.
2: No, Maestrazgo
1: pels càtars.
2: Jo crec que és la zona aquesta ja entre això.
6: D'on de tu poble?
1: Maestrazgo.
6: Des del Matarranya?
1: Sí.
3: Allà el Matarranya diu que quan Déu va repartir els idiomes, a tothom els hi va donar el seu idioma.
1: El xapurreu, no?
3: Sí.
1: Això ens hi fot, eh? Ho dius i...
3: Ja, doncs els del Matarranya van dir, hòstia, Déu, què parlarem vosaltres? Pues... Pues vosaltres ja no em quedaran idiomes. Sí, sí. Parleu que surti dels collons. I d'aquí surt el xapurreu.
1: Però són els edredos d'Occitània, eh?
3: Ho sona o no?
1: Sí.
3: Els són els templers.
1: Els van refugiar ja.
6: Roger, això que has dit és racista, eh?
3: No, però a mi m'ho ha explicat el Matarranya, que va dir.
6: És racista, és racista.
3: El
6: meu amic li ha molestat, que és d'allà.
3: Tu ets d'allà?
6: És racista.
1: No, jo no.
7: Dóna'm un Marlboro o
6: això. El Marcel, és seu.
7: D'aquí. Ai, ai, ai, ai. Bueno, va, què més?
6: Estàs cancel·lado.
1: Lo que jo anava a dir abans, quan heu parlat del trapero, que anava a dir quan... El CNI sabia perfectament tot el que anava a passar a les Rambles, però com li interessava què passés per afectar el procés, doncs no van avisar.
2: Jo també ho he pensat sempre.
1: No, però que sí.
3: Però una cosa, també són de Ripoll.
1: Ho vaig veure al més nit.
3: Voleu dir que al Ripoll no hi ha com una mena de base subterrània rotllo 33 Disney?
6: Ningú sap què és el Ripoll.
1: Hi ha bases subterrànies de tot arreu.
6: Jordi, tu vius al Ripoll. Entenc que ets de Ripoll.
2: Jo? Jo sempre aquí de la Roca.
6: Ah, i qui és del Ripoll?
1: El Ripoll és el mateix que el Ripoll.
6: Tu és de Ripoll, Roger?
3: No, els de les Rambles, els de la furgoneta de les Rambles eren de Ripoll. I la
1: aquest tia aquella que ha trobat el CNI des de la feia d'abans.
6: Jo pensava que era com fora, com fora de...
1: I un jutge va dir, no, que no te hagan fuera.
3: Ripoll hauria de ser un país. Hauria de ser un país separat.
6: Sí, per a no ir.
3: Ripoll, hauríem de fotre una valla com el Trump.
2: Andorra, Ripoll i la Llagosta.
6: Ah, sí, què heu dit
3: jo
6: abans?
3: Jo podria ser de la Llagosta.
6: Ah, sí, heu dit abans, sí, puta Calafell, no ens volen gens, a Comuni Turis no ens agrada gens Calafell.
1: Jo tinc feina
2: a
1: la Llagosta.
2: Ja heu estat a Calafell?
6: No, l'odio. L'odio.
2: Calafell té pinta de... Té pinta de...
6: He estat i salí pitant.
2: Té pinta d'on t'estueixen...
3: La Rahola.
2: Els Mossos d'Esquadra, no? Sí. Calafell, l'Albert i la tia aquella que va matar l'Urbano.
1: Con un gato de escayola.
6: Voy a matar a la Pilar Rahola.
2: Estaven per allà, eh?
3: La tia que va matar l'Urbano. La tia que va matar l'Urbano va entrar a la presó i es va fer molt amiga de la tia...
6: La Cachonda.
2: De la Trinca.
3: De la Trinca, de la... Aquesta sí que podríem fer un grup de trap, aquestes dues.
1: Amb el de la Trinca i la...
3: Bueno, de la Trinca no sé si està per grups.
2: La russa que va intentar matar el marit i la...
6: Sí,
2: hi ha una sèrie.
3: Tira el foc.
6: Què vols dir?
2: I l'Urbana aquesta que va cremar el cotxe, la Rosa Peral, a dintre la presó es van fer col·legues.
1: Però del tricicle, què feia el del tricicle a la presó de dones?
2: La Trinca.
1: Ah, vale.
2: El tonto aquell de la Trinca que sempre riu...
1: És que, sí,
3: un que no vol morir, un que no vol morir.
2: Dos de la Trinca, però la dona és una russa.
1: Són tres la Trinca, no? Però els tres són tontos.
3: No, estan vius, no?
1: Respect.
2: No, l'Ala es va morir.
3: L'Ala es va morir?
2: Sí.
3: Què em dius, Mafioses. Ara?
2: Passat, o sí.
6: Un respecte per el tio este que ha mort.
3: En sèrio es va morir?
2: Sí.
6: De la Trinca.
3: Hòstia puta, tio. Clar, perquè és alt i l'aire està més contaminat, no? Vull dir que si ets més baix...
6: A Ripoll. A Ripoll l'aire està contaminat.
3: I els del tricicle també els haurien de fotre el talego, eh?
6: No hi aneu a Ripoll.
3: No?
6: No hi ha neu a Ripoll.
3: No hi ha neu a Ripoll.
6: Ai, no, a Calafell. A Calafell.
3: De Ripoll a Calafell.
2: No, tu ja has estat a Calafell, jo vull saber això. Algú que hagi estat a Calafell.
3: No, bueno, aviam.
6: Sí.
3: Fan un...
2: I és rotllo...
3: Fan un festival de veneres o algo?
5: Tengo que estar ahí corriendo.
3: Per què no feu un grup de veneres?
1: Ja l'hem tingut.
3: Ja?
6: Sí, tenim habaneres, electrolatino...
1: Habanera, trap, post-rock, sardanes...
6: També tenim...
1: Tinc un grup,
3: Weser, aquesta música que es diu Weser, com Weser, es diu?
1: També.
3: Weser? Tu vas a festivals aquests.
6: Tinc un grup de punk
3: que fan molt els pedals.
6: Tinc un grup de punk que es diu Punk Judío d'Extra Ràdio, està al YouTube, busqueu-lo.
2: Punk
6: Judío d'Extra Ràdio.
2: Punk
3: Judío d'Extra
6: Ràdio. Judío d'Extra Ràdio.
2: Punk Judío d'Extra Ràdio.
6: Que el vas fer amb 15 anys, tot jo, la bateria, la guitarra, tot.
2: Ho has gravat tot tu?
6: Todo yo.
2: I això es pot escoltar?
6: Està en YouTube.
3: Sí, sí, ja, són molts temes o què?
6: Ell va fer la portada.
2: El primer que faré quan arribi a casa.
6: Ell va fer la portada. Molt bo, eh? És molt bo. El vaig fer amb 15 anys. Ara tinc 21.
3: No fa tant.
2: Tu només tens 21 anys?
1: Com era?
2: Tu només 21. Tens 21 anys?
1: Ei, sí.
6: Sí.
2: No m'ho puc creure. Tu només tens 21 anys?
6: 21. 21,
1: jo 17.
2: La mare que em va parir. Soc 40 anys
3: estan,
2: més gran
3: estan
2: que aquest
3: home. Estem a l'última, eh? Estem portant això. Això és màxim un clatellot kids.
6: Estàs per l'arrastre.
3: Estem per l'arrastre, eh?
2: Bueno, hem tingut les baby gent, que la més gran en tenia
3: 15 o 16.
2: 15 i 17, eh?
6: Què és baby gent?
3: Un grup
2: de noies,
6: ah, vale.
2: De noies que fan pum. Molt guai.
3: Bueno, va.
6: Això hauria que ver-lo.
2: Sí,
3: què
2: sí,
3: més? Les cançons, quins temes toqueu? Política?
2: Anem a escoltar-ne un altre.
3: Va, anem a escoltar-ne un altre.
5: Escoltar droga,
3: com es diu? Sigue volcando.
2: Anem a escoltar-la i jo crec que el títol ja deixa bastant clar el Sigue volcando.
3: Aneu amb un bolquet.
6: Jo vaig a fer un pipi.
2: Que treballes a l'obra.
5: Sigue volcando carros de
2: camión, que voy a poner cimento.
3: Pues anem a sentir-la.
2: Sigue volcando.
3: Sigue volcando.

0: esperaba que fuese diciendo que diga yo no soy ese, pero sí que iba a dejar, pero sí que iba a dejar, pero sí que iba a dejar. Como un injury, 666. Sigo volcando. Como un injury, 666. Un chupito de G, no te merecéis. Sigo volcando. Como un injury, 666. Un chupito de G, no te merecéis. En el narco piso.
1: Sigo volcando.
2: Bueno, ha anat a volcar el lavabo i ara no podem parlar amb
1: Ojo, eh? Ja vindrà aquí amb paràlisis de canell.
2: Vosaltres, com amics seus,
3: estem preocupats.
2: Podeu explicar sobre el Sigue Volcando?
3: Jo estic preocupat, però li deixo fer.
2: Li deixes fer que vaya volcando.
3: Sí.
2: Però sempre estàs a prop seu. Tinc la sensació que tu i ell esteu moltes hores junts.
3: Hem estat moltes hores junts i seguim estant moltes hores junts.
2: Heu estat o esteu? Normal.
3: A veure, és que es va pillar nòvia i ja no hi ha
2: qui
3: la ve, saps?
2: Què t'ha pillat nòvia? No m'ho
3: creus. Estem molt junts.
1: Aquest ha replegat.
3: Vam ser vagabundos durant 3 mesos fent un viatge pel món, 4 mesos.
2: Sí?
1: On vam anar?
3: Estàvem molt junts. Pues vam anar a buscar un tio que ens acusava per internet, que es deia Jung Teleco, que era un gallego desaparecido.
2: I on te vivia?
3: Estava desaparegut. A Fene.
1: Fene.
4: Era de Fene. Sí, al costat de Ferrol, donde nació Franco.
2: Allà...
1: I el vau trobar o no el vau trobar?
3: Bueno, va
4: vindre aquí a Barcelona.
3: Va desaparèixer, el vam anar a buscar, era de Galícia, el vam anar a buscar a Portugal, després el vam anar a buscar a Londres i després el vam anar a buscar a Ibiza.
4: I havíem dit que de la Núria no ho dèiem.
2: El vau trobar o no el pavo aquest?
4: No, què va, que no l'han anat a trobar. No l'ha trobat ni la seva mare.
1: Però us havíeu barallat per internet?
3: No,
4: érem amics, érem amics de SoundCloud.
1: Ah, vale.
4: Sí, va vindre a Barcelona a veure'ns i jo me'n recordo...
3: Bueno, va vindre a Barcelona pensant que anava a veure un amic seu que en realitat era de Galícia.
1: En veritat, molta gent, però molta gent que va a Barcelona en realitat és gent que no existeix, eh? Saps? Són gent que tenen identitat falses. Estan a Barcelona un temps, pam, tu el coneixes, no sé què, es creen una... Sí, són gent feta amb IA.
4: El tio aquest era molt guai. Era com que si media 2 metres... I com se pinxava en Bome, que és com una droga així rara.
3: És una mulant de l'àcido que només et dona amb el viatge.
1: Com es diu? Bomer?
3: N-Bome.
1: N-Bome.
4: I el tio com...
3: N-Bome, que la cosa que utilitza és la fenetelimina. Sí, el tio era de Fene.
1: Hòstia, molt bé, no?
4: I va vindre a Barcelona, jo me'n recordo que em va vindre a buscar a l'institut amb un col·lega, que tenia com una esvàstica rapada.
3: Col·lega negra. En col·locar-me sin perder un solo segundo. Necesito batería y necesito contactos.
4: No puedo llevar a casa de mi madre, ¿sabes?
1: Ponte una barretina.
4: I abans havia sigut d'un grup promotor d'Arran Casoles i sabia... les cases on les volíem ocupar i vam entrar a una mail i al final tenia un d'estos i dic, pues mira, tia, tenia casa i es va quedar allà.
3: Però el tio va convidar un paquistanès també vagabundo i quan el paquistanès es va donar compte que
4: tenia un perro o algo, tenien perros, va ser gatos,
3: però
4: si fue que les agafes no es lo gravava.
2: Sí, perquè va estar
3: viure una setmana i a la setmana va dir,
1: David, tu ets imbreu, el pego o el mato o un dels dos, no?
3: La droga aquesta.
2: No, hòstia,
3: jo,
2: Como un cuar
3: de Star Trek, yo estoy fuera de lugar. Soy un negociante y esos contos no saben negociar. Yo estoy más pa'lante que toda esa gente que está mal. Y he venido a ayudarte a estar contigo hasta el final. Pero si me jodes conmigo no hay que jugar. Yo tengo poca
2: paciencia, dos bigotons d'aquests, allà al metro tan tranquils.
4: Que asco, macho.
2: I van entrar com 7 o 8 xavals magrebins, i els xavals magrebins, no sé què va passar allà, però els xavals magrebins van començar a cridar, però entre una parada de metro i l'altra, els paquis, en els 7 o 8 magrebins, els hi van fotre una d'hòstia.
4: Els magrebins?
2: No, al contrari, els paquis eren els xavals, bueno, allà cridaven molt, però només feien que rebre hòsties dels paquis.
4: A Barcelona.
2: Sí, que tenen mudes amb ells, que els deuen robar i coses d'aquestes.
4: Jo estic a favor de que hi hagi vidilla.
1: Però són tots musulmans, no?
3: Casa solo otra noche, volviendo a casa solo otra noche.
4: Sí, però bueno, és igual. És que si ets de...
1: Hi ha faccions.
2: Els magrebins cridaven molt.
4: De l'Europa i de Sant Andreu.
2: Els paquis repartien unes hòsties com...
4: És el mateix, és l'Europa i de Sant Andreu, de la Barça i de l'Espanyol. Són musulmans.
3: Sí.
1: Aquí hi ha el Sant Andreu?
4: No, a mi no m'agrada cap, eh? Jo sóc del Barça.
2: Jo
4: seria de Sant Gervasi Futbol Club, però no hi ha... No
1: hi... hi ha Futbol Club a Sant Gervasi o no?
4: No, no, no.
2: Si home, algun equip deu haver-hi al barri.
4: No, no, perquè això ja és Sarrià. I no l'englobo. Sóc del Ferrò.
2: No dic de l'Espanyol.
1: El Ferrò.
2: Deu haver-hi un equip de primera regional, segona regional, tercera regional...
4: De Sant Gervasi no.
2: No hi ha cap camp de futbol allà?
4: No. I si hi ha, doncs...
5: Era l'Espanyol, no?
4: Està al meu poble, un bar molt guapo.
2: No, però jo no dic de primera divisió.
4: Aneu tots al meu poble.
2: Tots els barris tenen el seu...
1: El Llardó, com es diu?
4: El meu poble. És un bar de Sant Gervasi que ahí passa tot.
1: Ah, el meu poble.
4: El meu poble es diu el bar.
1: Jo tinc un ganivet que vaig robar d'aquest lloc.
4: Sí?
1: Sí, no, però posa el meu poble.
4: No, però...
1: Posa el meu poble, però, en el ganivet està escrit, el meu poble.
4: És Sant Gervasi...
5: Però no tenen pintes del meu poble de serigrafiar ganivets, eh?
4: No.
1: Pues, jo tinc un ganivet que posa el meu poble i sempre els dic a les meves filles, els dic, mira, un ganivet de la Roca. I posa el meu poble.
4: Vull avispau.
1: El meu poble. El meu poblet. Bueno, doncs hi anirem al bar aquest, no? Què hi ha allà? Sí. Bueno, si pot entrar o no?
4: A Farlopa...
5: Putes.
4: Kebab.
1: Kebabs?
2: En el bar aquest, al meu poble,
4: sí.
5: Fan piranoicos.
4: Se'n fa kebabs.
2: Ah, sí?
4: Sí, sí.
1: Estan molt bé, els kebabs.
4: I feien pizzas.
1: Pizza de kebab.
5: L'heu provat o no? Frankfurt i Roquefort.
1: Calla,
5: és la bona.
4: Sí, no, Frankfurt, cebolla, Roquefort. Però ara ja les han tret.
1: Frankfurt, cebolla, Roquefort. No pinta malament.
2: No. Pues mira, parlant de menjar...
1: A tu no t'agrada el Frankfurt?
2: No.
4: És que és com fastigós, no? Que l'hacen, lo trituren...
1: Bueno, és com plàstic.
4: Lo meten en un pellejo ahí...
2: Abans em fot un cap i pot...
4: I venga, va, comete esto.
2: No, però aquesta setmana...
1: És com fogràs.
2: L'amic Joan de Bellpuig, dels Arsenal, m'ha recomanat, diu ara que al setembre, octubre, vindrà l'època de bolets, diu que es fot bocates de rovellons. O sigui, fot els rovellons com a la planxa i llavors ho fa en plan bocata, i diu que està de puta mare.
1: Però sense res més.
2: Bocata rovellons.
1: Bueno, pues
2: dic, aquest any ho provaré.
1: Bocata rovellons.
5: Jo estic provant de menjar.
4: Però és com que desperdicies el rovellon, no?
2: Pues aquí bocata rovellons.
4: Però és com que desperdicies el rovellon, no? Con el pan ahí. Dos panes ahí.
1: Vosaltres que sou del...
5: Estem en contra del pa.
1: Ja, però sí?
2: Jo el rovellon m'agrada allà.
4: Sí.
1: A mi m'agrada el pa, eh?
4: Però... Si te puedes llenar con jamón ibérico...
1: A mi m'agrada un bocata d'escopinades. Està bé, no, és barat.
4: Un bocata
1: d'escopinades.
4: Un bocata d'olives con hueso.
1: Deixa el pa i foto les escopinades, eh?
4: Un bocata d'olives con hueso.
1: Ah, vale, bé.
4: Esa és bona.
1: No, però quan feu els rovellons, els netegeu bé o mola que hi hagi una mica de pedra?
4: Jo quan faig l'ou m'agrada rovellat, sí? Així com... I després lo passo dos veces.
2: La gent que hi entén amb bolets sempre diuen que
1: t'has de menjar una mica de sorra.
2: Que el rovelló, això de que la gent...
5: Els vermereixos mola una mica de sorra.
2: Sí, no,
1: mira,
2: que...
1: amb una toallita.
2: No ficar-los amb aigua. No ficar-los amb aigua.
4: Roger, com has fet abans en aquest poble...
1: Sí.
4: És com... D'esto de cultura micològica.
1: Sí.
4: Ahí, i hi ha els millors...
2: Quin poble és?
4: És a Sòria, Navalena es diu. És on, sabeu la pel·lícula del Doctor Zivago?
1: Sí.
4: Doncs la van rodar allà.
1: La van rodar allà?
4: Les escenes de nieve no és Rússia, és allà.
1: En sèrio? No l'he vista mai, per això. És guapa, està guapa la pel·li. Sí, és guapa la pel·li, però és llarga, no?
5: No, però...
4: És llarga, però està guapa.
2: Els sudianos abans no agafaven els bolets, i ara des de fa uns anys...
4: Sí, allà estan tots...
2: Escoten d'or, eh, amb el bolet.
4: Sí, hi ha molts.
5: El seu avi s'anava per allà amb un sac a pillar bolets, que l'omplia, i amb un trozo de queso i una ampolla de vi, i es passava el dia por ahí.
1: De Cabrales.
5: No sé si de Cabrales o no, però...
4: Cabrales són putes.
1: Cabrales. M'he puesto como los Cabrales. Bueno, sentim un altre tema o què?
2: Sí, home, sí, un altre que ens ho va.
1: Sant Gervais.
5: Sant Gervais, baix, baix.
1: Sant Gervais, baix, baix.
2: M'agrada molt això, Sant Gervais, amb bici, no?
4: Sí, era Sant Gervais.
5: Vivim al mateix carrer de Sant Gervais.
1: Sant Gervais i Miami.
4: Ens vam conèixer allà a Sant Gervais i al mateix... Jo vivia aquí
5: a 30 segons.
4: I com carrer Saragossa...
5: I els dos teníem Terrassa i ens saludaven, fèiem...
1: Què passa, Sant Gervais?
2: Però va anar al mateix institut?
5: Sí, però ell no uns curs menys que jo.
4: És que ell és més gran.
5: Perquè és tonto.
4: No, perquè m'agradava molt. No és el meu,
1: no. T'agradava molt els coneixements, no?
4: Exacte.
1: Bueno,
2: anem a escoltar la cançó.
1: Us hagués agradat treballar a la revista Vice?
4: És la porno, aquella de...
1: No, és una com de moderno.
5: Teníem 16 o així, que
1: deien, seguro
5: que trabajamos en la Vice en algún momento.
4: Ah, no, és veritat, jo no, però jo i el meu cosí sí que feien com artículos.
1: En plan rotllo, sí. Los mejores cruzanes de...
4: Eren molt guapos.
5: Must or mustn't?
1: Must, eh?
5: No, com, això sí, això no.
1: Això.
5: Això feien, no sé, bueno, la Baix fa molt que va perdre, no? Jo per aquest sentit molava, però fa
1: 20 anys,
5: no?
6: Quan va molar això? Mai ha molat la Baix.
1: Mai ha molat. No, mai ha molat.
5: M'ha dit que molava el meu tiet de Madrid, hipster, llavors.
1: Mai ha molat, tio. Ahí lo tienes. Jo crec que el fentanilo ha acabat amb tots, tio.
5: No, ara estan rotíssimos, Baix, es veu.
1: Ah, sí?
5: En plan de no pagar i no és bona idea.
3: S'han cancel·lat.
5: Mala gent.
1: S'han cancel·lat, no?
6: Baix cancel·lados.
1: Muntaran un club de petanca o alguna
5: cosa. El club 33. El club 33.

0: Orange de Zorra.
1: Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei.
0: Bueno, molt bé, no?
2: Sí.
0: Molt bé, la penya. Tant fer grups allà, t'has de posar d'acord amb 50 persones i aquests sou dos.
1: Si ho pots fer sol.
0: Ho pots fer sol, no?
3: Ho hem fet sol, sempre, sense micro.
0: Però sense amics.
2: Les bases que les fa ell, no?
3: Bueno,
1: aquestes les ha fet Teleles.
0: Però les agafa copiades, no? Les baixes. No?
2: Aquí, explica, explica, l'artista és ell.
4: Ja, ja, coño, habla.
2: Vosaltres canteu a sobre, ell què fa?
4: No hi ha cap base si hi ha de grup, no? Està tot fet a...
0: Va,
4: sí, sí.
0: Els pianos aquests els fiques tu? Tens un piano?
4: Sí.
0: Tens un metrònom?
4: Al mòbil.
0: Amb el mòbil.
3: Jo vale, que sé vale. És que tinc un col·lega que controla bastant de producció i un cop va veure com produïa l'Isaac, que és ell, es va quedar flipant.
0: Què va dir? Això sí que és produir.
3: No, es va quedar con los ojos como platos.
0: Sí?
3: No va dir res.
0: Ojo plático.
2: Hòstia.
0: Oh!
2: Vol dir amb els pocs mitjans que té
3: no,
2: que
3: té mitjans infinits, no sé.
2: No,
3: té un mètode molt propi.
0: Quin programa fas servir? El...
5: Rison.
0: Izom?
5: Rison.
0: Rison?
5: Rison.
3: Rison. Actualment l'únic productor Rison. Que treballa a nivell mundial amb Rison.
0: Amb Rison.
5: Aquí està.
0: Amb Z, Rison.
2: Rison.
0: Ah, Reason, Reason.
2: Razón, no?
0: Razón. La Razón és un diari, no?
2: Sí, la Razón.
0: Sí. Deme la Razón.
3: Del què servei, més? No?
0: Eh?
3: El raonament ve del servei.
0: Ve del servei, és veritat.
3: Tu eres cerebro.
0: Bueno, va, què més? Què més? Què més? D'on se us acudeixen totes aquestes mogudes? Dormiu bé o esteu dormint? Se us acudeixen més les lletres intentant dormir o quan aneu caminant?
3: Jo en la vida m'he escrit un tema, tot el que he fet ha sigut sempre freestyle i a la primera.
0: Molt bé.
3: Tots els
2: sí,
3: temes.
2: Tu el que has cantat avui, que cantaràs a partir d'ara...
3: En cap moment ho he escrit, és improvisat tu, i a la primera.
2: Ho improvises?
3: Sí.
0: És...
2: Bueno, ara ho veurem. Ara ho veurem.
0: És com locutar, és com locutar, no?
3: Bueno, però rimant...
0: Rimant.
3: Sí, és com locutar, vale.
0: Vale, vale, si ho dius tu. I tu per què no cantes, Isaac?
4: Perquè no tinc l'actitud.
0: No tens res a dir, eh?
4: Exacte. Anda que no, anda que no. Té molt a dir, més que nosaltres.
3: És opinòlogo.
2: Ja, ell està com a la sombra, no?
0: I els lavabos qui es neteja allà al bar aquell vostre?
4: Pues jo fa temps que no, perquè...
3: A mi em toca bastant, ja em toca més fora que...
0: toca bastant.
3: Toca més fora que dins.
0: Ho fa... I teniu una llista, en plan, rotllo, este lavabo, l'última vez que lo ha limpiado...
3: Sí.
0: 23 d'abril del 73.
3: No, els estan, es netegen cada dia.
4: A mi em va passar, em va passar un dia que hi havia un... Olvidat, igual, és que és molt fastigós, igual.
0: No explica.
3: Ah, jo ho sé, jo ho puc explicar.
0: Va, explica.
3: Li va passar un dia, abans els lavabos...
4: Però ja...
3: El Placid ha anat... Bueno, abans els lavabos hi havia gent que els feia sense guants, però bueno, els guants d'igual, perquè és directament amb la cara.
0: Clar.
3: Ell estava netejant un lavabo i li va saltar un tros de caca a la cara i va dir, esto ahora cómo lo soluciono. I el més ràpid que va ser, estava sobre el llavi i va fer...
0: Ai!
3: I ja està, es va oblidar el problema.
4: Això no es veu, però us explico per vosaltres, que sí que m'esteu veient.
0: Però això és vacunar, vacunes, eh? Menjant merda és vacunes.
4: Va vindre un cagón i va mossar el lavabo i jo l'estava fent així amb la... com es diu?
0: Rasqueta.
4: Sí. Rasqueta? Això és de la planxa, tio, com utilitzes la rasqueta.
0: No, però al McDonald's neteixen els vàters amb la rasqueta.
4: I l'estava fent així, com pum-pum, hi havia molta aigua, molta caca, pum-pum-pum-pum.
2: I et va saltar la cara.
4: Una gota així. Al llavi.
3: Plop.
0: Sí.
4: Vas fer així i ja està.
0: Cosa cap a dindre. Vas fer una llapada, no?
4: Sí.
0: Però un moment, però...
4: Bruce
0: però
4: Willis,
0: no sabeu el truco.
4: Què hago? És millor que me la restriegue con un paper per aquí
0: ja,
4: o la xupa així i ja està.
3: I t'olvides.
2: Claro, sí, és no. Que...
3: Bacano.
2: Coi, llavors com fas sexe si has de llepar algun anus, doncs el mateix.
3: També, doncs pues sí,
0: és el mateix. Pues sí. I a part, a lo millor era una merda...
4: I
0: una,
4: part, vas fer això, i
0: una
4: part.
0: Merda radioactiva i a lo millor et converteixes en un personatge Marvel. No? En supermierda, manos de mierda, amb mans de merda. Jo a casa dic, hòstia, sembla un mans de merda perquè no foto res bé, tio. Sóc amb mans de merda! Bueno, què més?
2: Jo
0: què
2: li donaria introducció a ell.
0: Va, que comenci a cantar, no?
2: Ell ens n'ha fet tres. Ja, jo crec
0: que... Gusanito Flow.
5: Gusanito Flow.
2: Gusanito Flow Flower.
0: Gusanito Rally.
3: Estava nerviós, vale, quan hem gravat.
5: Rally.
2: Sé que estàs nerviós.
3: M'he posat nerviós, no? Ara no estic
0: I aquest estatus, què passa? Que aneu de marxa i us quedeu tots tirats
3: sí,
0: de ketamina per terra i quan us lleveu la penya
3: no,
0: us ha tatuat.
3: No, fem...
4: Esa pregunta és mucho de penya de mi pueblo.
3: Pregunta de Miguel Ángel Blanco.
4: ¿Y esto? Yo no ferla.
0: ¿Y esto qué? ¿Esto lo hacen en Barcelona?
3: ¿Los tatus qué quieres? ¿Que te lo pongan en la cara? ¿O estás ballena el tatu?
2: No, clar, no, ha sigut un trauma. Que dius que vas, sí.
3: Que vam anar un dia a la piscina i ens deien, a veure els tatus, però estàs viendo. És una piscina.
4: Sarxens, sensats, però...
0: És una piscina.
4: Se'n van i com, hi ha tres cents a l'hivern.
2: Però hi ha bar, hi ha de tot.
4: Hi ha molts bars, o sigui, hi ha com...
2: Dos.
4: No. Ya en un montón. La Tablada, el Mariano, la Terraza, el del hotel. Hay,
3: el Mariano que va, le va a tocar una que es de Reforma tu bar de la
4: hay
3: tele.
4: Cinco bares, ¿sabes? Cinco bares.
2: Está muy bien.
4: Cinco bares.
2: No, porque el Javi, el de Debait,
0: bueno, sí?
2: El de Ver, también es de un poble de Sòria y no hay bar. Es un poble tan petit que no hay bar. Y només a l'estiu, cuando abren la piscina...
3: Obren el bar.
2: El bar claro, de la
4: a Sòria... A Sòria.
0: Sòria.
3: És que el van gravar
4: el doctor Zivago, ¿sabes?
0: Sòria.
4: En Sòria. Clar, que seria com el Secarral, ¿sabes? Yeah. I la meva està ja més com... El meu poble està més com tirant cap a Burgos, que és la província del Pinar, que està sí, superguai.
3: Tenen Pinars, i tenen la suerte de Pinos, sí, meu, que és que la gent allà té uns diners que sí, cada any...
4: El meu poble és l'únic poble... Bueno,
0: hi ha un formatge,
4: igual ho digo. Sí, a tota Espanya que tenen la suerte de Pinos, que és com que... Perquè té un bosc molt gegant que li pertenece al poble, i llavors com cada any... a cada habitant del poble li donen diners a tots els diners que han fet amb el bosc.
3: Van ingressant, i a més està el PP allà des de 40 anys que va trincant.
4: No, ara està el PSOE del poble.
3: Però ara ha canviat des de mucho. I són unes festes, les festes del poble, que és un poble petit.
0: I què et donen? Un sac de pinassa.
4: Per exemple, com...
0: Toca tu, toca aquest sac de pinassa.
2: A Sòria, Sòria Capital, hi ha un garito molt xulo que es diu l'Antigua Estació, que foten concerts, que cada setmana hi han tocat... Crim, Capaces, mogollón de grups d'aquí fins que han passat.
4: Mola.
2: I es diu l'antigua estat, no hi has estat mai.
4: És on t'entera.
0: Ell no va a la capital.
4: El meu poble està com a mitja hora en cotxe.
2: Bueno, és com nosaltres d'aquí a Barcelona.
4: Sí, però quan vaig a Sòria és com a pillar l'autobús, o sigui...
2: Pues hi ha aquest carito que es diu l'antigua estació...
0: No té cotxe. No tens carnet?
2: Com una antiga estació de tren.
0: Tu tampoc?
3: No.
0: A la gent de Barcelona no té carnet.
2: No el necessiten.
0: No
2: el
0: necessiten. Amb els rodalies arriben.
4: M'agradaria tenir-lo.
0: No, jo sí que en tinc, eh? T'agradaria tenir el carnet?
4: Sí.
0: És complicat, treure-se'l.
4: És que no m'agraden les classes, saps?
3: El teòric, sobretot. El teòric, com aproves el teòric?
0: Moltes mogudes rares, eh?
4: El teòric és el fàcil. El difícil és...
3: Segons dicen, jo crec que és més fàcil el pràctic.
2: Llavors, sense carnet, com arribes al poble aquest de Sòria? Amb autobús?
4: Doncs mira, és autobús a Zaragoza... No, perdó, AVE a Zaragoza. De Zaragoza pillo un bus a Sòria i de Sòria hi ha un bus que va al poble.
2: Sí,
4: que no se os cuente más sobre mi vida.
3: Jo un cop vaig anar al bar de l'estació aquesta i em van posar un torrezno sense tallar ni res.
2: Amb pèls i tot.
3: Sí, sí,
4: perquè lo vieron catalán. Lo vieron catalán y dijeron, mira, toma.
3: Dije merci la cabeza.
4: Menja el torrezno. Cuchillo, como toma. Ahí todo tuyo. Haz lo que quieras.
0: Como una radial. Como una radial. Bueno, ¿qué més?
4: La cançó.
0: Va. Gusam tu.
2: Gusanito.
0: Gusanitos.
3: Gusanito Rally.
0: Gusanito Rally, la cançó.
2: Anem a escoltar-la, va.
0: L'himne, eh? Vinga.
2: Aquesta cançó jo crec que et defineix una mica, no?
3: Sí, totalment.
2: Pues anem a escoltar.
0: Anem a sentir-la.
2: Gusanito.

0: Puta, soy Carliños Brown, roñadito también. Puta mano, chao, tímida, porque lo que. Puta, mírame a los ojos, zorra, venga, mírame. Ya tú sabes lo de siempre, otra vez el más el gusanito, alguien ha venido.
1: Guapíssimo.
2: I aquí toca la guitarra l'Isaac i la bateria l'està tocant el Javi. Les veus aquesta que se sent com de noia és també el Javi.
3: Qui és? El Javi?
4: Una cosa. El que fas tu
3: no ho fa ningú.
4: És com la Mònica del Raval. Saps
2: sí,
4: qui és la Mònica del
2: no,
4: Raval?
2: Ni idea.
4: Que canta sobre coses que ja estan gravades.
2: Bueno, en aquest tema.
4: En aquest tema?
2: Sí, en aquest tema en concret, sí.
4: Perquè la Mònica del Raval, sabeu qui és la Mònica del Raval?
2: No, no conec.
4: Aquella senyora, sí.
3: És morta ja o no?
2: La vampiresa.
4: Sí, em sembla que es va morir fa un any o així. Pues la Mònica del Raval va venir, van fer un festival allà a l'Estraperlo de rotllo friquis i tal, i ella va pujar a dalt a l'escenari i va cantar dos cançons de Dinarama o de l'Alaska los Pegamoides, però amb la veu de l'Alaska i ella que cantarà a sobre. O sigui, no va tenir ni...
3: Puntualitzant.
2: Sí que és veritat,
4: no,
2: que vinc una mica d'aquesta tradició.
4: Es va fotre allà a cantar i dic, mira, ell fot el mateix.
2: És veritat, és veritat. Jo vinc d'una família d'artistes
4: sí?
2: de la Barceloneta que tots s'han dedicat a...
4: A l'artisteo.
2: A fer una mica això, sí.
3: A karaokejar.
2: Sí, sí, una mica de rotllo,
4: perquè,
2: sí.
4: O sigui, tu consideres que... Ja hi ha
2: rotllo molt... paral·lel, saps?
4: Sí. No, vull dir que està allò ja i hi foto la meva veu a sobre.
2: Però és un freestyle, eh? Va ser un freestyle a la primera, que si l'escolteu bé al YouTube, no aquí, que l'he cantada malament.
4: El que
2: lletra...
4: sí que t'haig de dir és que la veu de la noia...
3: T'has perdut aquí un rato, eh?
2: M'he perdut.
3: A vegades et perds, però
2: bueno. No,
3: també està bé, perquè també és guai veure alguna persona que es perd i tal, perquè
2: és que em vaig
3: rotllo.
2: Preparar cançons, però en aquest moment
3: com,
2: he canviat les
3: cançons. És com l'Odissea del Nolan, es perd...
5: Jo no sé què. L'has vist?
3: No, tu?
5: Jo sí.
3: I què? Va, opina'm. Sí, ah, he de dir que el Nolan el trobo supermonger, eh?
2: El Nolan és monger.
3: És monger total.
6: És bastant merda.
3: És una mica però... el Vigas Luna de Nord-Amèrica.
6: El Vigas Luna de Nord-Amèrica?
3: Sí.
6: Vaya anàlisis.
3: Sí.
6: M'ha agradat. Lo banco. Pues la vaig anar a veure...
4: Explica.
6: I sorprendentemente no em vaig quedar dormit, que sempre vaig al cinema que he dormit.
2: Tres hores.
6: I per això és com sempre la vull criticar, però és com dura tres hores i no em vaig quedar dormit, és en plan... Pues no sé si puc...
4: Muy puesto. Vull dir que ha mantingut la teva atenció durant 3 hores.
6: No, que va. Està pensat, vale, jo crec que ara ha passat una hora. Ara dos, a veure, tal. I al final... Com...
3: Tu n'has mirat el cronòmetre.
6: No mirava.
3: Però hi ha unes sales de cine que els seients són com camilles, tio.
6: Però és on del Campo de l'Espanyol, no? D'on en Cornellà. L'Espanyol de Cornellà, no? Que tenen de l'Esplà o ese.
3: Bueno, estàs allà com estirat i et fots unes subades.
4: Allà la vas veure.
6: No, que va, jo nunca iria ahí. No.
4: Allà l'Esplà o aquest de Cornellà deuen fer...
6: No, però vull dir que...
4: La Sirenita i aquestes coses, no?
6: Com que les camilles és com per les de Cornellà i de l'Espanyol. No, jo vaig anar a l'antiguo multicines del grup Balanyà Bosque.
3: Que... Encara existeix, allà
6: no,
3: a Sants.
6: No, ara són Movie.
4: No, això està a Gràcia, no.
6: Sí, això és a Gràcia. Allà hi ha Movie. Ara, o sigui, ara el grup Balanyà no existeix.
3: Vaya movie, no?
6: Sí, ara el grup Balanyà no existeix, tenen Movie i les palomites són una merda. I les del grup Balanyà eren com buà. Bueno.
3: Bones, eren bones.
6: Què?
4: És que tot, no? Cada cop ho redueixen tot. Un dia vaig sentir una notícia que no sé quina companyia...
3: Però us agraden les salades o les dolces?
6: Les salades.
3: Ah, vale. A tu també?
5: Les salades.
3: Sí?
4: Un dia vaig llegir una notícia...
3: No. Són de colors.
4: No sé quina companyia aèria americana, no sé la que sigui, no me'n recordo quina era...
3: Ryanair.
4: Que va reduir una oliva, o sigui, les olives aquestes, els potents d'olives aquests que et donen a l'avió... Van reduir una oliva per tothom. O sigui, si n'hi havia...
2: Una oliva?
4: No pot ser. En van posar nou.
6: I quan van guanyar?
4: Una pasta que flipes, deien. O sigui, reduint a una oliva de cada ració, clar, està repartida a cada vol, doncs 400 olives. Per cada dia no sé quants vols.
6: Pues haver estudiat.
2: No eren olives de la Ribera.
4: S'ha de ser fill de puta. Pues sí, fan això.
6: Per això tenen peles.
4: Sí, clar. Si tens diners, és que ets un fill de puta.
2: Que el problema són els diners.
6: Això sí, això sí. Sí.
4: Si tens
6: però per això els tenen.
3: Si tens molts diners és que has anat robant olives.
4: Has robat olives.
3: Sí, sí. Ets un mango, un garrapinya olives.
4: T'has tocat a l'Euromillones o has robat?
3: No, a l'Euro Dreams.
4: Jo també jugo.
3: Hòstia, toca, no, 2,50. Sempre.
4: Sí, m'hi ha tocat
3: 2,50, 2 euros amb
6: 5. Jordi, que t'agrada el futbol a tu, fas la quiniela.
3: Però l'Eurodreams, 20.000 euros al mes durant 30 anys.
6: I com no tocava res...
4: I sempre en traia 11, els de segona...
6: Jo també, jo màxim he fet 12.
4: Els de segona és que em donen molt poc. Els de segona divisió em costa molt.
6: Doncs en aquest any hi haurà, a la Quiniela, la primera, la segona i futbol femení també. I
4: sempre, a la Quiniela?
6: Sí, sempre ja... Apaga i vamonos. Ja.
3: Perquè no foten hockey. Ja.
4: I llavors aquest...
6: Sí, total.
4: Jo abans feia l'Euromillones però... i la Quiniela. I ara des de fa dos anys que m'ho...
3: Però allà a França hi ha quinieles de penya que fan carreres de carros.
4: I de petanca.
3: Ho heu vist?
4: I de petanca.
3: De carros, que és en plan rotllo Ben Hur. Saps? I la penya està loca, que van amb carros, tio.
4: I de petanca, ja sí.
3: I et posa la pel·li, vull dir, et posa la carrera allà.
4: Anglaterra sí que pots apostar, sobretot. Les cases d'apostes aquestes... Bueno, aquí no sé, no hi he entrat mai. Però allà a Anglaterra, de carreres de cavalls, de galgos, de
3: curses de sacs...
4: Tot.
3: Bueno, què més?
6: Jo...
3: No, digue-ho.
2: Més.
6: No, que jo de petit vaig anar a una carrera de galgos.
4: Sí?
6: Sí, que es feia...
2: El va fer córrer.
3: No, tenen una carrera. Sí, de fer un esport que fos carreres de calvos.
6: Eren del Congrés i en el Congrés tenien allà...
2: També estan en una carrera de calvos.
3: Sí, carreres de calvos.
6: Jo sempre pensava, Jordi, que eren en plan de mentiras, te recuerdo. I l'altre dia hicimos una comida familiar y lo dije. No, y me van dir, sí, es de verdad. Sí, fuimos ahí y tal. Yo, hòstia.
1: M'has soñado, Julio.
2: Fuerte, tío.
6: Sí, sí. I ara no es pot anar a les carreres de calvos. Per què no?
3: Però hi ha el canòdrom, però jo crec que ja no fan carreres.
1: Com prohibit.
3: No sé, ella ho sabrà. Per què no fan carreres de galgos?
5: Perquè és maltrat
6: animal. Sí, és maltrat animal. És maltrat animal.
2: Vale. Tener mascotes
3: eren
2: és
3: galgos
2: animal.
3: O no? Però ara s'ha puesto de moda ir con un galgo, també.
5: Perquè se usen para caza.
3: Ah.
5: Entonces hay muchas opciones.
4: Els abandonen molt, els abandonen.
2: Els galgos. Sí. No us preocupeu que Vox està abriendo un montón de cotos de caza. Así que tranquils que els galgos...
3: No els abandonaran.
5: La raza galgo sobrevivirà.
1: El curo.
3: El galgo. Hi ha un refrany, no?, que diu de raza le viene al galgo.
4: De casta le viene al galgo.
3: Què vol dir?
4: De casta vol dir de la...
2: De sangre, no?
4: La sangre, sí.
3: La sang fa sang. Sí. Bueno, va, què més?
2: Bueno, el sistema de castas hindú, què? Con eso.
3: La tètia casta. Bueno, va, què més?
4: Aquesta cançó que no ens has explicat avui... realment de què parla.
2: Aquesta cançó, pues, parla de que necessito trobar el matxero i llavors faig una reflexió de que quan trobo el matxero dic, joder... me'n vaig a recordar
4: no
2: de la
4: pel·li
2: d'En Busca del Fuego. Llavors els laietans, que els laietans és un poble que existeix des de l'edat antigua,
3: sí,
2: com el poble i Barcelona som els laietans i bueno, és molt llarg, però després pues, es connecta amb Occitània, amb els càtars, que va ser com l'última església rival del Vaticano.
3: Els van pelar tots, tio, no van deixar ni una, tio.
2: Bueno, es van refugiar al Matarranya, que és un maestrat.
3: En sèrio? Simó de Montfort els va matar.
2: Quin
4: és el poble aquest d'allà baix a la Ribera d'Ebre que tenen un castell d'aquests de...
2: Morella.
3: En sèrio?
4: Sí.
3: Tenen un castell càtar?
4: Sí.
2: Ah, les croquetes morellanes són l'hòstia.
4: Sí.
2: Molt bones.
4: És molt xulo que queda així com a la muntanya.
2: I després no sé què més deia el tema, no me'n recordo.
3: Que els càtars,
2: sexy,
3: els càtars van guardar la tassa aquella de Jesucrist, no?
2: Bueno,
3: el calze. El calze.
2: Els que van guardar el conocimiento arcaico secreto van ser els gitanos.
3: Sí?
2: Que van guardar els 12 arcanos dels egipcios, ho van convertir en un joc de
3: tarot
2: per amagar-ho de l'església perseguint el coneixement ocult. Llavors ho van amagar en un joc i pues eso.
3: És veritat que ho diuen que ve d'Egipci.
4: És la teoria d'un amic meu, que és historiador.
3: Què?
4: Els gitanos no venen de la Índia.
2: Venen d'Egipte.
4: Venen d'Egipte. I d'Egiptiano va acabar Egipci.
2: Egiptano.
3: Egiptano. Egiptano, un dia por la boca i otro dia por el ano.
4: I per què et diuen pagès aquí?
3: Per què?
4: Perquè et diuen paio ells. Perquè quan van arribar a Catalunya, el primer que van veure era pagesos. Paiers, de paiers
3: paio. Ah, molt bé. Paio,
2: pues molt bé.
4: La teoria de l'Arcàdio.
3: La paiada.
4: Teoria.
3: La paiada.
4: Bueno,
2: jo la confirmo.
4: Dos anys amb una sessió gitana fent un estudi i diu això
2: confirma.
4: Que clar, com van arribar aquí, que van entrar per l'Empordà i tot això, tal, el primer que es van trobar ser pagesos, paiers, i de paiers
2: el
4: paio, pues, si jo soc gitano, tu ets paio.
3: També és veritat que els pastorets també venen d'Egipte, eh?
4: Sí.
3: Juro.
4: Tot xiluxat.
3: Però hi ha un rotllo, una mena d'obres sacramentals i així, egípcies, i d'Osiris i tal i qual, i bueno, allà hi ha la moguda pastorets ja ve d'allà.
4: Sí?
3: Sí, està estudiat, està documentat.
4: Bueno, pastors n'hi han hagut tota la vida, no?
3: Pastors n'hi han hagut per tot arreu.
2: Espanya catalana.
3: Egipte, Sant Gervasianca.
2: Exacte.
3: Egipte, Sant Gervasianca.
2: Exacte.
3: Bueno, què més?
4: No sé.
7: També la penya, quan et comences a preocupar per temes d'Egipte, és que ja estàs una mica...
4: Ja no saps de què
2: jo, a mi mai m'ha preocupat.
7: Ja estàs una mica a la merda,
4: estàs
7: no?
4: Una mica.
7: No, la penya li comença a interessar Egipte a partir dels 80 anys mentals, sí, cap endavant, no?
2: Jo tenia un amic que li interessava molt.
4: Jo ara vaig a dir...
7: Quants anys tenia?
2: Pues 12 o així.
7: 12?
2: Sí.
4: A mi Egipte em faria... Mira, a mi el que és la zona... africana,
3: dels grans llacs,
4: africana del Magreb, la zona africana negra.
3: Però Egipte no és Magreb, no és...
4: Bueno, deixa'm que m'expliqui.
6: Que estàs parlant d'Egipcio?
4: Sí. No, espera't un moment.
6: D'Egipcio.
4: A mi la zona aquesta, això,
3: Egipte,
4: Marroc, Túnez, Argèlia, el Líban, tot això, no m'hi sento, no, jo dius, i aniries.
6: No tens a gust.
4: No, vull dir, no, que dic, no d'això.
2: A la meva àvia la van intentar sequestrar.
4: En canvi, Egipte és un país que sí que em faria gràcia anar-hi, perquè dic, bueno...
6: Per les piràmides
4: i això. I a l'Àfrica negra sí que m'agradaria anar-hi. Però a l'Àfrica aquesta no m'hi sento identificador. Que dic, és que no hi ha res que em motivi.
2: A mi el rotllo vudú i tal.
4: El rotllo?
2: Vudú.
6: D'Egipte.
4: Vudú.
2: Bueno, no, de l'Àfrica negra, que dic.
4: Sí, no, jo dic l'Àfrica negra sí que em mola.
2: Ah, vale.
4: Que sí que aniria.
6: Jo tenia un amic negre, eh?
2: A veure, Egipte m'avorreix també una mica.
4: No, però Egipte em faria gràcia anar-hi pel rotllo, per, jo què sé, per veure les piràmides, no sé, em motiva. Dic, va, Egipte sí que hi aniria. Però em diuen,
3: yeah,
4: ves al Marroc. Hòstia, és que no
3: hi ha res. Ja.
4: Jo no dic que no estiguis bé, però jo...
3: Hi ha un cachondeo descomunal, eh?
4: Que jo no dic pas que no. Però, per exemple, tu que vas anar al Senegal ara fa poc.
3: Sí.
4: Hòstia, em dius anar a l'Àfrica negra. Ara mateix vinc. Però a l'Àfrica aquesta, diguéssim, Marroc, Líban, Argèlia, tot això, no em motiva, no hi veig.
3: S'està bé.
4: No hi veig.
3: I a vosaltres, que us agrada el tecno, hi ha uns que es diuen DeLorean, que van anar a Mèxic.
6: DeLorean, sí, el grup, sí.
3: Tu us coneixes, no?
8: L'equip ve al bar, sempre.
6: Sí, sempre ve al bar.
3: Sempre venen.
4: Però si són de Zarau.
8: Ja, però viu a Barcelona, sí.
4: Viu a DeLorean, viu a Barcelona.
3: I què fa? Sí, no t'ho cine, no fa cine. No, a Mèxic,
2: el profe de Filo, ha escrit un llibre ara.
8: Sí, va estar com 5 dies.
2: Ah, sí?
6: És professor, i ara al setembre traurà un llibre, que el presentarà...
2: No, el llibre l'ha tret, al setembre fa la presentació.
6: Al setembre fa la presentació d'un llibre, no sé de què va, eh?
3: De què va el llibre?
6: No sé de què va el llibre, no sé. Però m'ho va dir l'altre dia, que té un llibre.
3: Però és novel·la o és
6: documental? La filosofia, em sembla.
2: És de l'hombre animal político.
6: Hòstia. Hombre animal político.
3: Això va, això
2: de 70?
6: Potser.
4: Aquí a la Roca havien tocat a la seva època, aquí a la Roca, sí. Tant concerts, van tocar aquí, sí.
3: Moltes vegades.
4: Era famosos, sí.
6: I van sortir a Super Salidos, la pel·li aquella.
3: És una pel·li que...
6: Hi ha una pel·li... Es diu Super Salidos o ho he patinat?
4: Sí. Jo tinc molts amics de Tarau.
3: Aldo.
2: El Tarau.
4: I et puc dir que són els pijos de Tarau.
8: I tant.
4: Això sí, que tots els amics que tinc de Tarau, si parles de DeLorean, són... Els de casa,
2: la majoria de gent que hi ha al circuit en artístic és gent amb pasta.
3: Bueno, molts bascos que estan a Barcelona són els pijos d'allà del seu poble, no?
6: Com los venezolanos, no?
3: També, sí.
4: Bueno, això està passant sobretot molt a Madrid, que la zona bona aquesta de Madrid...
3: No et beguis la cendra, eh?
4: A la calle Salamanca i tota aquesta... Estan comprant mexicans, veneçolans, colombians d'aquests de superpasta, se n'estan venint a viure allà, i tots aquests... Aquesta gent de tota la vida, de dretxes i franquista, els seus veïns, però són això, mexicans, colombians, i que l'estan...
2: Franquistes, també.
4: I tenen el Trinitat, i tenen, sí, sí, sí. A més a més...
8: Eh?
4: A més a més, tenen...
3: Els trinitarios.
4: El triple de pasta que,
6: sí, sí,
4: que ells.
6: Ara, sí, sí, ara...
8: El gòtic...
4: Sí, sí, ah. Sí. Aquí també a Barcelona també està passant.
3: També ho fan.
8: Sí, sí,
3: i això dels trinitarios, què opineu, els trinitarios?
2: Els de Trinitat Nova, jo he vist que Trinitat Nova.
3: Diu que hi ha un grup que es diuen els, sí, Trinitarios, diu que tenen un escut antimísils.
6: Jo no els conec. Trinitat Nova?
2: No els he escoltat.
4: Són molt bona, sí, gent.
2: Nom, sé que existeixen. Bon... Trinitat Nova és l'hòstia.
6: Què diries que és millor gent, nosaltres o ells?
3: Home.
4: És música diferent.
3: Eh?
4: No té res.
6: No, però millor gent, millor gent.
4: Jo crec, igual, que, jo crec que ens bé. Podem assentar tots a la mateixa taula,
6: jo crec que, sí, que
4: i fer una cervesa.
3: I tant.
4: No.
2: Està dando muchas vueltas para responder. O sea, que no, però...
3: Jo crec que inclús que podríeu fer una col·laboració i sortiria una cosa
6: què
3: maca,
6: fan?
3: Maca.
6: Què fan?
3: Fan pop accelerat. Pop oi.
4: Sí, barregen una mica tot, o sigui que...
2: Mestizaje, no?
4: No mestizaje, com l'entenem. Però vull dir que barregen una mica tot.
3: Mestissaix.
4: I ho fan de puta mare i està molt guai.
3: El cantant és rovellat, saps? De cabell.
2: Està ple de cabell.
3: El cabell rovellat. cosa que li dona molt caràcter, perquè un tio rovellat, bueno, són gent una mica maleïda, no?
6: Rovellat que vol dir pelirroja, pel però vol dir com el tutor, com el cucu. Ah, vale, penso que diu com el cucurella, com que tal cabell rissat.
3: No,
4: és pel roig, no, que van dir que eren fills del
6: diablo. Són del diablo, això són del diablo.
3: És el diable, són fills del dimoni.
4: Sí. Això treballaven a...
3: Pues a Irlanda n'hi ha un mogollon. A Irlanda n'hi ha un mogollon.
4: I Escòcia, sí, per igual.
3: Bueno, va, què més? Sentim un altre tema o què?
4: Sí, home, sí, va.
3: Colocón.
4: Colocón.
2: No, Colo-Colo. Colo-Colo.
3: Colo-Colo.
2: Colo-Colo. La segona part del Colo-Colo.
3: Què és Colo-Colo?
2: De Colocón.
3: Ah. Pensava que era algo en plan rotllo. No,
2: Colo... Ah, pues havia pensat que era algo, eh? Ah, sí. Perquè és loco.
3: Colo-Colo.
2: Colo-Colo.
3: Colo-Colo. Colo-Colo. Me tienes Colo-Colo.
2: És loco, però això em vaig donar compte després de fer el tema.
3: Va. Però hi ha algo també, algo a Àfrica que es diu Colo-Colo? Algo que hi ha?
2: A Àfrica hi ha el Sacagua.
3: Hi ha algo.
4: És un equip de futbol del Perú que es diuen Colo-Colo.
2: Sabeu què és el Sacagua?
3: El?
2: El Sacagua.
3: Què és?
2: És com una...
3: Com caulat.
2: No, és com estafa ritual. Com penya que fa estafa per internet acompanyada de rituals, rotllos de matar pollos i tal. Està guapo.
3: Sí? Està bé, està bé.
2: Sí, en plan, les estafes que aquí rebem de soy el príncipe, Hamanem Mini, no sé què.
3: Allà que no veies, ara ja no, però hi havia una època que hi havia molts animals sacrificats al costat dels arbres.
2: Ah, sí?
3: Sí, t'ho juro.
2: Aquí?
3: A Canovelles, a Canovelles.
2: Joder,
3: però ara ja fa temps que no passo. Sí, sí, i perquè ja ens també...
6: No passis per allà?
3: Recolliu, i els de les escombraries deien, no, jo recullo escombraries, no recullo,
2: no recullo
3: pollos, mogudes no, rituals, que igual, clar, igual ho toco i em, no, clar, em toca a mi alguna cosa, saps? Deien, no, jo no vull tocar això.
2: Li donen veneno a dos pollos i els diuen sí o no. Llavors, si el pollo es mor o no, és sí, si el pollo no es mor, és no.
3: Ah, sí? En sèrio?
2: Sí.
4: Sí.
3: Per fer una consulta?
2: Sí.
4: Els
2: Azande.
3: El pulpo... El pulpo Pepito.
2: El pulpo Pol, sí.
3: No ha sortit el pulpo Pepito aquest mundial. Ja està mort.
2: El pulpo Pol...
3: Se l'han fotut, ja se l'han fotut.
6: I si es moren...
3: Se l'han fotut a la gallega.
6: I si viuen dos... que són sí, sí, és no, com les equacions.
2: No, sí, crec que solo hay un pollo. Lo
3: va, és
2: dos,
3: el que anava a dir, el dels dos pollos jo no m'han...
2: M'ho he inventat, m'ho he inventat. Sempre és millor llevar dos pollos.
4: Dos pollos que són 120.
3: Sí, 120 euros. Sí.
6: Bueno, si és speed, menys.
3: Si és speed, menys, 60. 60. Menys,
6: home. Menys.
3: 22.
6: Molt menys.
3: 22 cada un. Bueno, va, què més?
4: Anem a escoltar-la, no?
3: On el fan, l'espit aquest? L'espit aquest, creieu que el fan a Israel?
2: El fan a Israel.
3: El fan a Israel o no, l'espit aquest?
2: Pues
3: el fa el Netanyahu?
6: Com un injurist, és nascut a Israel.
3: És nascut a Israel?
6: Sí.
3: A Tel Aviv?
2: Ara no.
3: Tel Aviv, però no té la tot el que... Tel Aviv, heu sentit el tema aquest de bom, bom,
6: no,
3: Tel Aviv? Bom, bom, bom,
2: ah, sí.
3: Bom, bom, Tel Aviv.
2: Ho he vist el vídeo amb els
6: com un injurist està en contra d'Israel, vale? Era una broma.
3: El què?
6: A veure si aquí la gent que escolti. Que estem en contra d'Israel.
3: Escudo de hierro.
2: A favor d'Israel.
6: No, en contra.
2: No, a favor.
6: Aquí hi ha un debat.
3: No m'han de matar.
4: Els colons van matar quatre palestins allà...
3: Maten nanos, eh? Has vist que maten nanos?
6: I dona igual.
3: Els maten nanos, el coco, els hi tira directament al cervell. Va, anem a sentir Colo-Colo.
6: És Colo-Colo de colonizador, ¿sabes? Perquè és judí, en verdad.
3: Colonizador. Va, anem a sentir-la.
2: Vinga, sentim-la.
4: Vinga.

0: És un tema molt maco, si no estigués la meva veu va sobre cagant-la.
1: No, està molt guapo.
2: Està bé, no?
0: YouTube, si busques Common Injuries, no et surt res perquè et surten Common Injuries. Però si busques Common Injuries Ibiza Dreams, pues et surt el canal.
2: Ibiza Dream, hem de posar?
0: Jo demanaria a tothom que l'escoltés.
3: És que us heu posat un nom que potser és com difícil de buscar.
0: Sí, és ambigu,
1: millor,
0: és
1: millor.
0: Buscar-lo.
2: Vam dos emes, vam dos emes.
1: Així no sé, no sé.
2: Vale, me sortiu amb una pel·lícula del Miguel Ángel.
1: No.
2: No hem parlat,
1: això. Això és mentira. Això és mentira.
4: Però l'hem vist mai.
2: Sí, a mi m'ha dit el manager, que és el que ens...
1: La.
2: El seu manager, la. Em ha dit, mira't aquesta pel·li, que surten.
1: La.
2: No vegis el rotllo que porten. Bueno, és una pel·li que parla de mogollons.
1: Ens van violar. Olvídalo. No.
2: Quiero la eternidad.
3: I què fan?
2: Bueno, estan en una gasolinera, mirant els cotxes com passen.
0: Això no sabia el que feia, en cap moment. Em deia, sí, pot ser una pel·li de vampiros, pot ser una pel·li de no sé què.
2: Pot ser una pel·li de lo que sigui.
1: La. No, res.
2: Pot passar qualsevol cosa.
1: Otro tema.
2: No, és la típica pel·li, que pot passar qualsevol cosa, però no passa res.
1: He venit aquí a hablar de mi libro.
0: Era un libro. El Javi va escriure poemes.
2: És una mica...
0: Jo he portat el llibre de poemes del Javi.
1: No.
2: Com les aventures de Parxís.
1: Què?
2: Quan feu aquella pel·li, us heu sentit una mica com fent les aventures de Parxís?
0: Jo no sé què són les aventures de Parxís.
2: Bueno, un grup que es diu Parxís.
0: A veure, ens vam sentir de puta mare perquè estàvem allà tots els anys no bé, però després el resultat és un desastre.
1: No, a veure,
3: el de Parxís.
1: Tu m'has seguit perquè nos invitó a droga, ¿vale?
2: Parxís han tocat.
0: No hemos hecho nada bien, pero yo por todo vaig estar escoltant la cançó de...
1: Yo era menor de edad y nos invitó a droga.
0: Mal, si algo no me sale bien. I ara, bueno, ahir em vaig donar compte que deia no voy a sentirme mal si algo no me sale bien. I ara és la meva filosofia.
2: No voy a sentirme mal si algo me sale bien.
0: Si algo no me sale bien.
2: Ah, bueno, es veritat. ¿De qui és aquesta cançó?
0: D'Amaral.
2: Ah, Amaral.
1: Está, yo tengo escorbuto, Amaral.
2: Els agrada...
0: Però ja em sentia fatal quan algo no em sortia bien, però ara després d'haver escoltat això...
2: No, per què?
0: Ja no.
2: No, si no et surt... Ah, quan algo et surt bé, ets fatal.
0: No, em sento bé quan algo em surt bé.
1: No, com
2: no, és el rotllo, això també és el rotllo d'aquí. Sempre la cagaràs, perquè si ho fas bé, no, si ho fas malament, tothom et criticarà perquè ho has fet malament. I si ho has fet bé, tothom et criticarà per enveja, o sigui, a lo millor no fotre res.
1: Sí,
2: no
1: fotre res. Sí, jo puedo decir un dicho mío, que me l'he inventat jo.
3: L'ha
0: modificat.
1: Mira, tinc dos. Uno és, dime con quién andas. I si està buena me la mandas.
2: Això surt a tots els lavabos d'aquest cunya.
1: I després, però, el segon que m'he inventat jo és... Este sí. És... A lo hecho pecho. Y a lo no hecho, bien hecho.
2: Molt bé.
1: Este és mío. Este és mío.
0: Tinc dos, que un és...
3: Pues jo no estic d'acord, ara et vaig a dir per
2: què. Ara no te l'inventis, per
0: mi. No, què tinc? En comptes de...
5: Has fet com així i després has fet...
2: Que n'andes, perquè jo ando en bambes.
3: No.
5: Jordi, el Jordi ha fet com... L'ha parat, ha fet així i després ha fet, lo canvio.
3: No.
5: Les quatre barres.
3: No, el que et vull dir, l'última frase. A lo no hecho pecho, per collons, és a lo no hecho pecho.
5: Però, a lo no hecho, bien hecho.
3: Jo tinc la filosofia...
0: Jo m'he estat d'acord amb aquest tant.
2: Mal hecho.
3: Jo sóc molt més vell que tu, tinc 61 anys.
2: Imagina't.
3: I si
1: jo 21.
3: I si d'alguna cosa, de les coses que m'arrepenteixo en aquesta vida, és de les que no he fet.
2: Ah, sí?
3: No de les que he fet.
0: Clar.
5: Jo de les dues.
3: Sí, també.
1: De les dues.
3: A vegades he fet coses i dic, ah, vaya puta merda. Però de les coses que me'n recordo que dic, hòstia, per què no vas fer jo, són d'aquestes.
1: Tens raó, Jordi, tens raó. No, sí, t'entenc, ho dic de veritat, tens raó.
0: Però jo tinc
1: un refrans,
2: també. No diré mai més aquest refrans.
1: No, el refrans el diré,
3: El refrans està bé.
2: L'esborro del meu. Com a refrany, però no el portis a la pràctica.
3: De viejo amb barba blanca.
1: Bueno, tampoco es tan viejo.
3: 61.
1: Yo te veo bien.
3: Bueno, 61.
1: Y tienes un polvo.
2: Ara pots fer un disco dels Barrufets.
3: Sempre
2: què?
3: He pensat que, hòstia, m'arrepenteixo més de les coses
1: que no
3: vaig fer que no de les que vaig fer i la vaig cagar.
2: Ja, però bueno, també és veritat que... Però perquè el que no has fet...
0: Però no fer és fer, no? És fer, no fer, no. No fer-ho.
2: Ja, però no fer.
0: Jo tinc, me la gozo en el pozo, en comptes de mi pozo en un gozo.
1: Me la gozo en el pozo.
0: Me la gozo en el pozo.
1: És bona, és bona.
0: I després tinc una altra que és, en comptes del pie del camión,
3: al pie del
0: camión. Al pie del camión, que el camión t'atropella.
2: Està molt bé.
3: Està
2: molt bé.
1: M'has ganado en los refranes, tío.
0: Me la gozo en el pozo és muy buena i el pie del camión és buena.
2: Però també et diré una cosa, que també et defineix més el que no fas que el que fas.
0: Me la gozo en el pozo. El bajonero és...
1: A veure si... Estàs hablant de violar i matar?
2: Jo hauria pogut anar al Primavera Sound.
1: Jo nunca iré a eso.
2: Pues això et defineix més. Mira, que no pas...
1: Roger, tu has anat, a, tu has anat al sonar?
0: Si se t'acudeix una broma, l'has de fer.
1: Has anat, has anat. Jo mai he anat. Jo mai he anat al sonar.
2: Vendre tripis.
1: Jordi, tu has anat al sonar?
2: Tripis falsos.
1: Vale, doncs estem, estamos en el mismo equipo. Del Barça, no hem anat al sonar.
0: A veure, segur que he anat.
1: Jo al sonar mai aniré.
2: Quan tocava Rod Stewart. Quan tocava Rod Stewart.
3: Un any va tocar, com se diu aquella?
0: Rod Stewart.
3: Aquella negra tan alta que...
2: Quincy Jones.
1: La tina esa.
0: Queen Latifah.
1: No és negra esa. Esta no és negra.
2: Grace Jones.
3: Sí. Aquell any hi hagués anat només per veure la Grace Jones. Però no hi vaig anar. Però hi hagués anat a veure la Grace Jones. Que deien que era un home.
1: Però no vas anar. Millor
0: que és al barri Lyndon.
1: Ara Jordi t'ho pots dir. Mai he anat al sonar. Mai he anat al sonar. Ara, ara pots dir Jordi, mai he anat al sonar. T'has perdut la Grace Jones, vale. Però puedes decir... Jo nunca he ido al sonar.
3: No, no,
1: no, és
2: igual. És germana de Tom Jones?
3: No. Tom Jones, un altre que...
1: No, no, el de Presas del Caribe.
3: Tom Jones, una altra cosa que...
0: Orlando Bloom.
2: Me cago en Déu.
3: Fa 3 anys jo he vingut aquí a Sant Feliu de
2: Guíxols. A les franqueses. A les franqueses.
3: I no venia a veure Tom Jones.
2: Però com està?
0: A mi se sembla una mica Tom Jones.
2: Però tu no pots anar a un festival, al festival Costa Ferrada, que només hi ha mongolos.
3: És igual, però jo...
1: Pues com el sonar,
0: a tot el festival.
2: El sonar és una massa.
1: El sonar només hi ha mongolos. A tots els festivals només hi ha mongolos.
2: Mongolos.
1: I pitjor, si vas de sonar mongolos,
0: pots ser amic de ningú, perquè hi ha 1.000 persones.
1: Com se dice? Com se dice? Se les acentua el...
2: Són festivals mongolos.
1: Se les acentua la gilipollet, saps?
2: Mongolos frailes. Mongolo frailes.
0: Qui coi vol anar a un festival?
2: Mongolo frailes.
0: Aquest és loco. Que qui vol anar a un festival?
1: Jo mai aniré a un festival. Mai aniré a un festival.
2: Bueno, vale, ja està. Ja està. Ja està. Ja està.
0: És que no vaig a concerts.
2: Pobre Tom Jones. Però ell sí que fa cada vegada. I aquesta creu ortodoxa, què? Ets ortodox?
3: La porta tatuada i tot, eh?
0: Home.
2: Ets ortodox o no?
6: No, Chiqui TV.
2: És què?
6: Chiqui TV.
2: Chiqui TV?
0: És ortodoc.
2: És el Chiqui TV.
0: És el tor de los ortos.
2: Chiqui TV.
3: Hòstia, vaya grandes, no? El tio es va voler, es va anar operant per assemblar-se a la seva dona.
2: Mola. I així quan la dona es va morir, no la va trobar
0: clar, faltant. Clar, clar, clar.
6: Genesis.
2: Genesis Pure Rage. Pure Rage.
3: El tio es va anar operant per assemblar-se a la seva dona.
0: Mola.
2: Cosa que hauria de fer tota la gent que realment s'estima la seva dona.
0: Sí. En lloc d'això d'imprimir la foto de la dona a l'almohada, saps?
2: Tant no, però també us diré una cosa. Andy i Lucas també ho van fer-ho. Es van anar operant, es van anar operant
0: que van, sí.
2: I al final s'han
0: fusionat. La quifotització, no?
3: No, s'han discutit.
2: No, però per què ho han fet? Perquè ara cada un representa Andy Lucas, perquè han arribat a un punt
0: clar,
2: mig.
0: Sí, sí, sí.
2: I ells, per exemple, diuen Andy totalment. Lucas, si només hi va un.
0: Bueno, ja són Andy Lucas.
2: Ja hi són els dos.
0: El porta dins, ja un porta dins l'altre.
2: Sí, sí. Ara es diu Andukas. Bueno, Andukas.
5: No té.
3: Ara, que s'han discutit,
2: ara es diu Mandukas.
0: Van tindre baralles que hi havia, sí.
2: Eh? S'han discutit?
0: Sí, van tindre unes baralles que he vist a l'última gira que van fer.
2: En sèrio, per què?
0: Joder, com que per què? Pues mira, tu mires.
2: No hi ha un documental a l'inèdit? Que parli d'això.
0: Ah, pues molava, eh?
2: Andy Lucas Fighting. Andy Lucas.
0: Pues molava.
2: Has trobat l'Andy Lucas al lavabo, tu?
5: Sí, sí, sí, sí, sí. Perquè té el nas aquell raro.
2: Té el nas d'allò.
3: Bueno, bé, encarem el final del programa.
2: Sí, però... Es falta una cançó.
3: Bueno, per despedir...
1: Roger, Jordi, pots fer una demanda?
2: Sí.
1: Podríem dir com... Vale, ara posem una cançó del grup i posar alguna molt guapa de les Talking Heads i després fer tots... com que és nostra.
3: Sí, qui no vol escoltar?
1: Psycho Killer? No, no, no. La de
2: Psycho Killer, jo la trobo una mica folclòrica, eh?
1: Sí, bueno, la famosa... Una del...
3: A més dura quasi bé 5
1: minuts. Jo vull dir, l'altre Jordi, sabeu aquella que té la portada... Són com tres fotos així, una en blau, una en vermell i una en blau.
3: Sí, però aquí és el títol de la cançó.
1: Vale, doncs jo vull una d'aquest disc.
2: Vale, We Are Talking Heads.
0: Ah, The New Talking Heads, això va ser un grup que vam tindre.
1: Per exemple, sí, i després fem tots. Però i és nostre.
3: Vocalitza bé i digues el títol de la cançó.
0: Joder.
1: En el Sant Gervais, por Common Injuries.
3: No,
1: ah, no, no m'he equivocat.
5: No,
1: perquè...
2: No, però que no, fem veure que no, fem veure que és seva.
0: Els Talking Heads.
1: Once a lifetime.
2: Once a lifetime.
0: Once a lifetime, diu ells. Once a lifetime.
2: Un moment, però ara fem veure. Anem a Satis Common Injuries.
1: Vale.
0: The New Talking Heads.
3: Que que s'han comprat.
0: The Walking Heads.
3: Hòstia, el baixista de Talking Heads és increïble, eh?
2: No, però mira,
1: a mi sí, sí, sí, sí, sí.
2: Oh, no, fan creure. Música i a la vegada fan dansa contemporània. Vale, mira, aneu a la merda, saps?
7: Què?
0: Tio, fac dansa contemporània.
2: Oh, fan dansa contemporània.
0: Només dansa clàssica. No,
1: nunca me veus fent dansa contemporània.
7: No és compatible.
0: No, no, no, no, fac, dansa contemporània.
2: És com rotllo la Fura dels Baus al Liceu.
1: Tendríem que matar-nos a tots.
2: La Fura dels Baus fent el Barbero de Sevilla.
3: Ho vaig explicar.
0: Això ha passat.
3: El programa que vaig
1: explicar. Espero que no.
2: Ha passat. La Fura dels Baus fent el Barbero de Sevilla.
1: Ha passat o no?
2: Amb l'actor que va fer Chanquete. Amb l'actor que va fer Chanquete.
0: En Sevilla.
2: Tocar l'acordeón. Saps? Ja està. A la merda, saps?
0: Digue'm, senyora Ruz.
1: És ben, és ben.
2: Tirant-los purpurina.
3: Patrocinat per Andreu Buenafuente.
2: Ai. Què?
3: Genesis
2: Porridge ha escrit un llibre.
0: Porridge? Ah, Genesis Porridge.
3: Hem escoltat la cançó.
2: No està mort.
3: Hem escoltat la cançó.
1: Es va morir del Covid, o sigui, com pot ser tan gay? O sigui, com eres tan gay?
0: Més es va morir del Covid.
1: Ara espero que nadie...
3: Pots contar la cançó?
1: Sí, sí. Ara diu el Roger, la meva mare es va morir del Covid. Jo com, doncs la teva mare és gay.
2: No, no passa res. No passa res, està viva, està viva.
1: Vale, vale, m'alegro, m'alegro.
2: No es morirà mai.
3: Colors, no.
2: He de pagar el pis, quan es mori podré pagar el pis.
0: Jo vaig dir-ho d'aquí.
2: No hi ha manera, tio, no hi ha manera, tio. Si pago el pis...
1: Un sicari, igual per 500 euros...
3: La seva mare i la meva mare...
2: No es moriran mai.
1: Són nòvies.
3: La meva mare hi ha enterrat 3 marits. Imagina't, 3.
1: Joder, molt bé.
2: Et vols casar amb ella?
3: Et vols casar amb la mare o què?
1: Ah, no, no, no, no. Ah, sí, sí. Ah, no, no, no sé què dir, no sé què dir.
0: Però, tienes que decir que sí, ¿no?
1: Mi abuela siempre dice que la herencia es un error de cálculo.
2: Es verdad.
1: Porque si no, tú gastas todo. O sea, si no, ¿a qué me vas a dejar a mi hijo? Sí, que se joda.
7: Es como que te saca de la tienda.
3: Mi madre ya ha enterrat ya 3 marits. I a vegades està aquí a la plaça prenent algo i se senta algun home allà al costat a xerrar amb ella.
2: I
3: jo
2: vaig passar
3: i li dic, cuidado, que aquesta dona és perillosa, eh?
1: És perillosa que jo la vaig
3: passar.
2: Bueno, això també no diràs perquè l'eutanàsia no és legal, saps?
0: Ei, Jordi, en veritat, sí, eh?
1: Jordi, et puc preguntar de què s'han mort els tres marits? Un del teu pare?
3: El meu pare,
1: d'aquest atac de cor. Vale.
2: Va, ràpid.
3: El segon, en Pere, de càncer, i el tercer, jo crec que...
2: No se sap.
1: De què, de què?
3: Aquest deu fer 2 o 3 anys.
1: De què va morir?
2: De pena.
1: De pena?
3: No, no ho sé.
2: De pena.
1: De pena, de pena, ja, ja.
3: Es va morir de... Es van apagant.
2: Es van apagant.
0: Així mateix.
3: Jo, demà, o sigui, jo, només, o sigui, només té 19 anys més que jo.
2: Ah, em pensava que diu, només té 19 anys.
1: La teva mare.
2: Mi mare té 19 anys.
3: No, ara té 80 anys. Té 80 anys.
0: O sigui, que tu tens...
1: Que tu tens quasi 80.
3: Sí, jo em porto els mateixos anys amb mi mare que amb el meu
2: com
3: germà.
2: Com el K.
1: Sí.
0: Mola.
3: Sí? Jo em porto 19 anys amb el meu germà petit i 19 anys amb...
0: O sigui, podries haver sigut el pare del teu germà petit amb la teva mare.
1: Jo em porto...
2: No ho descartis.
3: El meu germà petit i el meu fill no ho descarto pas.
1: Jo em porto quasi 30 anys amb ell.
2: Ah, sí?
1: Sí, 21.
2: Ara no vulguis.
1: 21 anys, ell té.
3: Si tu tens 21 anys, en portem 40, tu i jo. O sigui, no podria ser el teu pare, podria ser el teu avi.
7: Imagina't. Té 32.
0: Però té la pell normal, no fa 21 anys.
2: Té 32.
1: No, vale, però tinc 27. Tinc 27.
2: Té 38.
1: Tengo 27 anys, està bien.
3: Bueno, jo tinc un fill ¿cuántos? De 34.
2: El que passa que sí. A Sant Gervasi, a Sant Gervasi el temps és més dilatat. O sigui, és com els gossos. Un any humà són 5 anys de gos.
1: A Sant Gervasi, que visqui a Sant Gervasi.
2: No, doncs a Sant Gervasi, un any humà són 3 de Sant Gervasi. No?
7: Sí, un any de Sant Gervasi és com 10 normal.
0: Poca conya,
1: sí, exacte,
0: eh?
1: Exacte, exacte.
2: Sí?
3: Són més joves.
2: Són més joves. Però l'espit et fa
1: prims,
2: bé, per
1: dintre. Els prims de bici.
2: Ei, potser t'analitzem per dintre i el cos
0: el tens perfecte.
2: Com el Mikimoto.
1: PCR.
2: Per exemple.
3: Com se diu aquella pel·li escocesa dels drogadictes?
0: Transpotting.
2: Sí.
3: Transpotting. Ell podria sortir
1: Transpotting. O sea, m'encanta com es llama esa pel·li dels drogadictos. Podria salir en ella.
2: Drogadictos.
3: És un personatge de
2: Transpotting. Drogadictos. Drogadictos. Bueno,
3: hem escoltat ja Tolkien.
2: Parlant de la vostra... No, va, posem-la, va. Common Injuries.
1: Common Injuries.
2: Sant Gervasi...
7: No, és una d'ell.
2: Sant Gervasi Uberales.
1: Sí, Sant Gervasi Uberales.

0: Vale.
1: Parlem
0: de la vostra relació amb les drogues. Bé? Malament?
2: Home, que no els has vist.
0: Pobrets.
3: Jo me llevo bien.
0: Què us agrada més? Quina droga us agrada més? Els moniacos. Sulfat d'amfetamina.
3: A mi m'agrada... Yo mira...
0: Tabac y jugos.
3: Estamos ahí como en el podcast, ¿no? Yo solo tabaco y alcohol.
0: Vale.
3: Solo eso.
2: Eso soy yo.

0: Badabing.
1: Aquest l'he fet jo.
2: El Bar del Soprano.
1: Aquest també l'he fet jo, està superbé.
0: Ah, sí, mira.
3: El Bar del Soprano.
4: No, a mi m'agrada un que diu Cesària, què? Cesària Lamento?
1: Ui, gay.
0: És Sant Gervasi. És el que regui amb tell. Surt la farmàcia, la caixa.
1: Què, eh?
0: Sí.
4: Però això és una mena de...
1: Sí, per
4: exemple. Una mena de mafiós, no?
3: Vinga, su pantalón fuera.
4: Sembla Funkadelic, sembla Funkadelic.
0: És Guillem Tell amb carrer Saragossa, on ens vam conèixer.
3: Vinga, que t'he cobrat per
4: ser. Sembla una portada de Funkadelic. A mi em fa gràcia aquella Cesària, què? Cesària?
5: En Jan qui és?
1: Cesària Tirajero, perquè és maricón.
0: No, aquest és un llibre que vaig llegir d'adolescente. Del Roberto Bolaño, de fa molt de temps.
4: Cesària Trapero?
5: Roberto Bolaño, de què em sona? És un argentí?
0: Sí, no, és chileno, chileno i viu a México.
4: Tienes el fajes, no.
0: No. Bueno, però us cuento el xiste que us agradarà.
4: Va, sí.
0: Estava currant al bar. Hòstia. I vaig anar allà a comprar la drogueria, tenia que comprar lejía. I vaig anar allà i vaig dir, llegiu? I van dir, sí, aquí jo ja fa temps que no llegeixo.
4: Llegeixo.
0: Muy bueno, ¿no?
4: Bueno, regular.
0: El tio se jartó, tio.
4: Sí, el tio se jartó. I aquesta mena d'hipopòtam unicorn? És molt guai.
0: És el del zoo. És el Pedro que murió ja. Es va morir, es deia Pedro, i me'l vaig tatuar perquè vaig anar al zoo com, fa molts anys.
5: Al zoo de Barcelona?
0: Sí, i era l'únic animal que estava sol allà, era l'únic de su raza, i em va fer molta pena.
5: Tu ets
4: Pro zoo?
5: No, Floquet de Neu, tu el vas arribar a conèixer, Floquet de Neu?
0: Sí, vaig arribar a conèixer, jo vaig arribar a conèixer el Floquet de Neu. Però si no, era ta mare, per exemple... El zoo, perquè hi ha gent que també els agraden els animals.
4: Però ara és anti-zoo, tu ets anti-zoo, no?
0: Sí, no, però també, per exemple, el Pedro aquest, jo t'ho pregunto perquè no ho sé, el Pedro aquest, per exemple, lo rescataron d'un circo, o hi havia molts així, entonces, què és millor, que estén en el zoo?
1: Que esté libre, el puto animal.
5: No, però en els circos ja no hi poden haver animals.
0: Ja no podrían volver a la sabana, no?
6: Però hay santuarios.
1: Fri todas las mascotas.
6: No sacan dinero por su explotación.
0: Però santuarios... Vale.
5: Llocs on els animals poden estar allà al seu aire sense que ningú els emprenyi, no?
0: Un santuari d'animals.
6: Pues es un sitio donde los cuidan y que haya explotación.
4: Però habla aquí, habla aquí.
5: Claro, sí, habla aquí, Tamara, explica-li.
4: Tamara, fota-li.
0: Habla aquí, Tamara.
7: Va, animales.
0: Por favor.
5: Ja que hem parlat de les nostres mares, ara parlarem de
0: Tamara. Como injuris.
8: Eso ya lo sabéis, un santuario de animales es un sitio donde se les tiene y se les intenta dar la calidad de vida que necesitan. Pues si necesitan más espacio o menos, socializar más o menos, y sobre todo no se explota ni se saca dinero para nadie, para que alguien se haga rico a costa de verles. Como mucho se consigue dinero para mantener a esos animales. El secreto está en la explotación.
5: Ya,
0: yo esto no lo sabía.
5: Por ejemplo, allí, no sé si has estado en Cantabria.
8: En Cabárceno.
5: Cabárceno.
8: Sigue siendo explotación.
5: ¿Es horrible? Sí. ¿Te parece horrible?
8: Yo no he estado, nunca presé mi libertad.
5: Es que es casi semi-libertad.
1: Que liberan a todos los animales en la ciudad, tío.
8: Es un centro, o sea,
5: cerrado.
8: Y es para uso turístico.
5: Pero
8: también.
5: Es que allí tienen hasta hipopótamos. Que, sí, es que claro, tú puedes hacer un hipopótamo en Santander, ¿no?
8: Porque los cruzan.
4: Pero oriéndose, los cruzan con caniches. Oriéndose sagrats. Y lo que digo, güey, que eres un
1: que lliberin, sí, que lliberin, sí, a tots els animals de la ciutat i s'ho mengin tot. Invasió de jabalís en Barcelona.
0: Que es mengin els fatxes.
4: Hi ha molts senglars, hi ha llocs que no poden jugar, hi ha pobles que no poden jugar a petanca perquè no paren de passar senglars.
1: Ja, joder, la petanca.
4: Han matat miles.
1: Com boles de petanca.
5: No
1: s'acaben,
5: eh?
1: Acojonen,
0: eh?
1: Acojonen
0: los.
4: No, un senglar, tio.
0: Pues tío. Ell és de Corbera, eh? Ell és de Corbera.
9: Sí, parece como...
5: Aquí a la roca n'hi ha molts, a més...
1: Jo rescaté un senglar bebé que estava atrapado en una verja.
5: Les botades pels pagesos, que planten mongetes i coses.
4: Perquè no has fet un tema, això.
5: I baixen al riu a veure-ho.
1: Pues mira, potser surt algun tema.
5: I una colla de senglars, en una nit, et destrossa un camp amb la bèstia.
4: Que és el camp, tio. A mi el que m'agradaria és... No, a mi el que m'agradaria és domesticar senglars o dominar-los telepàticament.
0: A veure què dius, que et cancel·len, eh, Roger?
4: Perquè ataquessin els ciclistes.
0: Saps, ah, sí, sí, sí. Lo compro.
1: Lo primer que s'ha d'acabar és amb els ciclistes de carretera. Això està claríssim.
5: No. Aquí la roca estem fins a la polla.
1: S'ha d'acabar amb els ciclistes de carretera.
0: Els ciclistes
4: són més pesats que senglars.
1: Ciclistes atropella.
0: Esto lo dijo un amigo mío, el Albert Mayol, que es en plan... Porque entiendo que lo hacen como ocio, ¿no? Y es en plan, vale, en mi tiempo de ocio voy a ir por la carretera con este traje a joder a la gente. Y que estén detrás mío y yo como en plan ahí, como así... Soy ciclista, habéis de respetarme. Claro. Como, no, ¿qué haces?
1: Dijo esto con una volta mal volante.
4: Porque se surten de Cornellà y vienen aquí a Santa Agnès a fotre els carajillos. ¿Qué pasa? Que a Cornellà no saben la receta del carajillo, ¿sabes?
0: Primero.
4: No te'ls pots fotre a Cornellà, els carajillos.
1: Podrien a Cornellà.
4: I ara molts...
0: Perquè són de l'Espanyol.
4: ja van amb dinar, amb

0: Dinamos.
1: Electrics.
0: Clar, ja no pedalen.
2: A sobre ni s'esforcen, si sé que
3: juguen
2: tots.
3: Què vols dir, que només, només fan així?
2: Fac ciclistes, tio.
0: No, sé, no ets ciclista, ets vespinista.
2: Clar, clar, clar. No, i si fossis ciclista.
0: Ets un mod.
3: Però en 2008... Això,
2: el culo 38.
3: A tu, Jordi,
0: també que a la volta ciclista es caguen, es caguen, es caguen a sobre.
2: Es caguen a sobre, i es pixen a sobre.
0: No, i es caguen.
4: Jo me'n recordo... Jo aquest any m'he donat compte perquè sempre hi ha tanta gent a la volta ciclista.
0: Perquè freguen.
4: No, perquè no pots passar. No pots passar. Hi ha dues hores que no pots passar.
3: Per
4: això hi ha tanta gent allà.
0: Posa't el micro, carabon. Aquest parla de la llauna. Torna-ho a dir.
4: Que ara m'he donat compte perquè hi ha tanta gent a la volta ciclista sempre. I és perquè... tallen en un carrer i està allà que no, no pot passar una hora.
2: Estan allà. Sí.
0: Venga,
2: venga,
0: venga.
2: Passa.
0: Que vull
2: travessar,
0: no?
1: Tu saps la pasta que val per exemple,
0: Sí.
1: Si
0: vols
1: passar
0: la merda de ciclista.
1: El Tour de França ja deu ser exagerat.
0: Però els vaig veure, passar.
4: Va començar aquí a Barcelona, no?
1: A Granollers, van estar en una etapa...
4: Bueno, a Barcelona, vale, va començar.
2: Les visites són el pitjor.
1: La Volta Ciclista a Catalunya, que és... una merda al costat del tub i la vuelta i tot això, però els tios van provant, no? I llavors van enviant als organitzadors, a tots els pobles de Catalunya, rotllo, una meta volante en tu pueblo, o saps? Que és el que surt llavors al Telenotícies. Saps com et cobren? O sigui, el que demanen, eh? 30.000 euros.
2: Però per què?
4: Com
2: perquè... per passar per el poble?
1: No, el poble el millor passa, ells fan un recorregut. I llavors per on te passem? Per tots aquests pobles. I llavors...
0: 30.000 pavos cada poble.
1: Salida i llegada. I entre medio...
2: Però qui paga? El poble,
1: el poble paga el tour. No sé què.
4: Bueno, la
1: pues van als pobles i dius... vols la meta volante que da puntos en tu pueblo? Això la volta ciclista a Catalunya.
3: Que pagui Pujol, que pagui Pujol.
4: Poden escollir que no passi pel poble?
1: No,
0: has
1: no,
0: pagar,
1: no,
0: pagar,
1: no,
0: no,
1: no.
4: Millor hi ha una que ha de passar per allà per collons.
1: No, no, no. Tu, o sigui,
0: si vols que no passin, has de pagar el doble.
1: No.
4: Igual, en sèrio.
2: El ciclisme és l'òpio del poble.
0: El de Psiqui TV feia música per marcianos, per jocs de marcianos.
1: És que les carreteres no són municipals. Les carreteres per on passen els ciclistes són o de la Diputació, de la Generalitat o de l'Estat.
0: O del paper al val.
1: L'Ajuntament com a tal... no pot prohibir una...
0: El grup al val.
1: Aquella via...
4: Hòstia, ui.
0: Què fot el gos?
4: Tito.
5: Està major.
1: Sí.
0: Posa-li el micro.
1: Aquella via no és municipal, és una via...
0: En els que fumaven xinos allà al meu poble es deien el grup al val.
1: Aquests tenen permís.
3: Per això és que vaig... Guarda la cendra, guarda la cendra.
1: Teniu. La tele filmi, la meta volante...
0: El grup al val.
3: No, perquè abans has dit, guarda la cendra, guarda la cendra. I dic, igual tenen un plan mejor.
0: Un plan. Fotre-se-la pel cul. Bueno, va, anem a seguir. Ah, heu de recomanar alguna
1: cosa. Ara que recomanin...
0: Perquè se'n va.
1: Va,
4: ja anem.
0: Vosaltres també, eh? Què recomaneu?
1: Tothom que recomani, què recomaneu? Un disco, un llibre, una pel·lícula, una sèrie, un lloc per anar a esmorzar, el que sigui.
3: Que parli primer ell.
0: Va, Isaac. Isaac, un disco, Tulipán,
3: qualsevol disc de Tim Blunt.
0: Qui?
1: Piensa algo,
3: es que segur,
0: ja ho ha dit.
1: Ell encara no ha dit
0: també, res. No has dicho nada.
1: La demana i li
0: fa el no?
3: Tal. Ah, mira, sí.
0: Una recomendació.
3: Jo, ara mismo...
1: Algo. Piensa algo.
0: Una película, una serie...
1: Sí, luego te vamos a preguntar, ¿eh?
0: Un disco...
1: Algo que
3: yo recomiendo...
1: A la gente que nos
0: tú también, ¿eh?
3: En Sant Gervasi, recomiendo en Sant Gervasi la Bodega Sant Josep. Bodega Sant Josep. Esbossars de Forquilla de puta mare, allò de carrer Saragossa.
0: Vale.
3: Boníssim.
0: Però tu què has recomanat, que no m'he enterat?
4: Qualsevol disc de Tim Blunt.
0: Blim Blanc.
3: Tim Blunt.
0: Qui és?
3: És un negro d'esos.
0: Tim Blunt.
4: Dan Blunt.
1: I què fa?
2: De todo, no?
3: Sí, fa de tot.
4: Música amb molta classe.
3: Amb molta classe, sí.
0: Pues vinga, però això direm. Però i quin t'agrada? I et saps algun títol o no?
4: Sí.
0: Pues digue'l un.
3: Baby Fader.
0: Blue, Blanc, Bluff.
2: Molilla Coafina.
4: Vinga, esa.
2: Molilla Coafina està bé, no sé, totes estan bé.
0: Molilla Coafina.
4: Molilla Coafina.
2: Molilla Coafina.
0: Vale.
1: Però que... d'on t'és aquest xicot?
2: De Coafina.
1: Eh?
0: On és Aquafina?
2: Aquafina.
0: Màlaga.
2: On la fina, Màlaga, por ahí, sí.
1: Ah, és andalús.
2: Sí. Dels pares andalusos.
1: I és negre, dieu.
2: Sí,
4: negre, negre.
1: Negre, andalús, tal, i tal, molt bé, no?
0: Pues vinga, hem de d'allò. I tu què recomanes?
2: Jo recomano, si et donen ansietat els porros, fer-te una paja després de fumar-te el porro, i sí, si et treu l'ansietat, i després ja estàs fumat.
1: Molt bé. Tu
2: ho recomanes
1: a tu mateix o en general?
2: M'he de recomanar a mi mateix perquè m'oblido sempre.
4: Compartiendo.
2: M'oblido sempre.
0: Hi ha un TV del Milo Manara, que hi ha un nen que només s'adorm si la seva mare li fa una palla.
2: Pues perfecte, eh? I que és la millor forma d'anar-se a dormir.
0: Passa bé. Vinga, Jordi Castells. És un gran cinematògraf. Quan farà una pel·lícula amb ell?
5: No recuperarà cap pel·lícula. Millor el bar que la Gala Placídia. Anar al seu bar.
0: Home, clar!
5: Al seu bar,
0: la Placídia. Així esteu de ple de cultura trip-trop.
3: Jo de música vull recomanar a Escorbuto, Common Injuries, i després Drogues Dures i Veure el Barça. Sempre, sempre. No recomano res més.
0: Jo recomano un exercici cada matí. Un Desperdicis Clínics.
3: Per exemple, Desperdicis Clínics, també escolteu-lo.
1: Ara que parli
0: les mans. Va, passeu-ho.
1: Aquí, acosteu-vos aquí.
0: Veniu.
1: Va.
0: Què voleu recomanar?
1: No sé com es diu la nata, sí. Com te
4: llames tu? Marita.
6: Marita.
1: Marita.
4: Ande, oh, Marita.
6: Jo Marita. Una puntualització.
0: Com si d'Arta.
6: Primero una puntualització sobre los santuarios, que són animals rescatados. Nunca vienen de compra ni allí se reproducen.
1: Rescatados, ¿qué quiere decir?
6: Rescatados de situaciones pues, en las que están mal.
2: Rescatados, sí, de la esclavitud, por los animales.
6: Circos, zoos, o gente que se compra animales.
0: Aquí había un mar que había muchas tortugas y un cop van los mossos y os iban chapar.
6: De granja, vacas, ovejas.
1: ¿Sí?
6: Sí,
1: ¿también?
6: Cerdos, claro, sí, sí. Y mi recomendación...
1: Ah, una pregunta que tengo. Sí. ¿Y qué hacen con las vacas estas?
6: Las tienen hasta que se mueren.
1: ¿Pero que las muñecen o no?
6: Pues hasta que se mueren.
2: Vacas locas y manuchao, estaban conectadas.
6: Si es lechera y hay que sacarle, pues sí, pero en principio, si no paren, no tienen por qué dar leche. Es que la leche va para los terneros, no es porque den porque sí.
4: Total.
6: Y mi recomendación es Zoópolis, que es un libro que plantea relaciones entre humanos y otros animales en los que se les ve como seres vivos y no cosas.
0: ¿Y cómo se llama? Polis.
6: Zoópolis.
0: Ah, Zoópolis. ¿Y de quién es?
6: Pues no me acuerdo el nombre ahora, pero...
0: Ah, no, pues busqueu. Busqueu aquí.
1: No, pero que es
0: fácil. No, ara.
4: Sí, mejor.
0: Sí, busco, perquè si no la penya és molt vaga, saps? La penya per no... Oh, no ho sé escriure.
6: Imagina't
0: que... No, però...
6: ¿Cómo? Sue Donaldson y Will Kimlicka.
1: Vale. Sue Donaldson es Susan Donaldson y...
6: El senyor Donald.
1: Donald.
0: I aquí què?
1: Vinga, què?
0: Fota-li canya.
7: I aquí, no sé, un peli para recomendación.
0: Sí?
7: Però és muy conocido, pero me gusta, El cielo sobre Berlín. Ah,
0: sí. Oh, El cielo sobre Berlín. El cielo sobre Berlín.
1: És tu recomendació, no?
7: És mi recomendació.
0: What's the kids watch?
6: Sale Colombo.
0: Sí, surt Colombo. Li cau una armadura al cap. Li cau una armadura al cap. Però que un Wenders és un pesado, eh? O no? No? Luego ha hecho película. Hizo una película con Bono. ¿Has visto? ¿Eh? ¿Bono te gusta? No sé, bueno.
4: Bueno,
0: jo el trobo una mica bueno.
1: Ole. Si no heu de dir res més, ho deixaríem aquí.
4: Normalment la gent que diu...
0: Falta un tema, eh?
2: Mucho que decir.
1: Ah, el tema de l'Espadir.
0: Claro.
1: De los Talking Heads.
0: Un que es diu Valverde.
2: Falten dos. Valverde és el meu cognom.
1: Què dius aquí, Valverde?
4: Valverde.
1: Valverde és un fill de... Com Valverde?
0: Valverde, hi ha un tema que es diu Valverde.
1: Valverde és un fill de...
2: Pues vale.
4: No, com es diu? Borde.
2: Borde.
0: Bote.
2: Es diu Borde.
0: Bote.
2: És un Borde. Això està basat en el castellà quan s'ha de ser Borde amb els clients.
3: Es diu Soy un Borde.
0: Vale, perquè us han deixat les qualificacions al bar de que els camareros són uns bordes.
2: No, però això és gent que es pren personal normes que són del bar.
3: A mi quan em diuen això...
0: I el jefe no ho renya? Hòstia, altra vegada...
2: El jefe ens anima.
3: A mi quan em diuen això, eres un borde tal, jo li digo, tu que quieres comerme la polla.
0: És veritat.
3: És veritat.
1: Normalment
3: és veritat.
2: Sempre és així.
0: Normalment aquest punt psicològic.
3: Sí, com... És veritat.
2: Tienes dos opciones, mi polla o mis cojones. És una altra referència.
1: Vale, pues ho deixem aquí, nois. Heu passat bé o no?
2: Molt bé.
3: Heu esmorzat
1: bé?
2: Hem esmorzat de puta mare.
0: Us hem tractat com les estrelles que sou?
3: Sí.
0: Vale.
1: Vindré un dia a fer una...
3: Unes mussellades del Placídia.
0: Unes truites.
3: Mira, sí, però...
2: Els callos del Placídia, de dir que...
0: És molt bo, eh?
3: Recomano el Placídia.
0: Què és el més bo que feu?
2: Cuina oberta de 8 a 10 de la nit.
3: Però la truita de patates, les mandonguilles...
0: Jo l'he provat.
3: El pollo al ajillo, los callos... Tot està boníssim, tot. Però els hits són estos, la truita... Ah, però i quan és temporada...
0: Alta.
3: L'Isaac fa una truita de calxofes, calçots i aix tendres que mai he provat en la meva vida una truita més bona en cap lloc.
2: Deixa-lo.
1: L'Isaac és un cuiner de puta mare.
3: Joder, sí.
2: Home, un cuiner, jo ha renovat el Placid
1: ja... Bona persona ja és el meu, perquè per aguantar-lo...
2: És un trepreneu.
0: Ha de tenir molta patxorra.
3: Està boníssim, està boníssim.
2: Està dissimulant, eh?
4: Però ara està molt bé, eh?
0: Eh?
4: Ara estan molt bé.
0: Estan pitjor, no, normalment. Són com uns gremlins, aquests. Són com uns gremlins, no?
4: Estan controlats.
0: Són dos gremlins. Bueno, ara estan tranquils, sí.
2: A veure, a veure.
0: Perquè aquest ha descobert lo de les palles i tal, no?
3: Sí, però m'oblida sempre, tio. Jo vaig descobrir fa un mes de...
0: Palles.
3: Pararte las corridas con el dedo, fent així.
0: Ah, sí. I va córrer cap a dintre.
3: Sí.
1: Sí?
0: Pots morir, eh? Pots morir, eh?
3: Fa un mes.
2: Sí, és com aguantar-te les estornudes, no?
3: Això és quan fas una de les estornudes, que et pots morir.
2: Que també ho fa, s'aguanta els estornudos.
0: I a vegades...
2: Entre les drogues i aguantar-se els estornudos qualsevol dia.
0: Estornudes, et corres i et cagues alhora. T'ho juro.
3: Això m'ho ha passat.
2: Jo crec que ho he fet.
3: Sense el de córrer.
0: Aviam, això has de fer molta ioga. Has de fer molta ioga, molta ioga.
2: Però quan el ioga és per invocar a demonios.
0: Arribes a un punt, iogui, que pots fer això. Et corres i et cagues i estornudes.
3: Què dic, eh? M'ha passat sense dur de córrer, però estornudar i cagar-me m'ha passat.
0: Això passa.
3: Sí, sí.
0: Bueno, doncs estàs al nivell 2.
3: Sí, sí, total, total.
0: Ara, ja. Ara et falta un
3: nivell.
0: Vale, ja està. I una última consulta que preguntava. L'última, eh? Un enigma. No dic? No, que amb el forat de la totxa que no ensufles...
3: Sí, sí.
0: És el mateix del que et penja més el colló?
3: M'agrada molt, m'agrada molt.
0: Saps?
3: Sí, sí, sí.
0: És un enigma, sí o no? O és inversament proporcional? És inversament, vull dir, el forat de la totxa que no t'esdifa és el colló que et pitja més?
4: El que t'esdifa és per quan et queda molt poc.
0: Eh?
4: Quan et queda molt poc, sí. Per al que no. Perquè
3: sí.
2: No, i perquè també l'edifici està menys acostumat i tal.
1: Perquè no fas mas. Perquè sou joves.
2: Un altre consell.
0: Sempre juga la carta de l'experiència. Va.
1: Encara no els hi passa, però arriba un moment...
2: Però hem sigut vagabundos, tenim molta experiència.
1: Els collons cada vegada pengen més.
3: Sí, a mi em llaman Javi Huevos Largos. Javi Huevos Largos.
1: Si és la meva edat, te'n tocarà.
3: De fet, quan he dit que...
0: Podràs fer claqué.
3: El nom de la Peru tindria que haver sigut Javi Huevos Largos. Javi Huevos Largos. Poseu els temes, Javi Huevos Largos.
0: Javi?
3: Huevos Largos.
0: És un que canta.
3: Soc jo el que canto. M'he canviat el nom. Ara em dic Javi Huevos Largos.
0: En sèrio?
3: Sí, sí, sí, me l'he canviat ara.
0: Javi Huevos Largos, israelita de...
3: No, no, no,
0: israelita no. Com era l'altre? Punk israelí?
3: Ah, no, sí, el grup de punk és Punk Judío d'Extra Ràdio.
2: Limpia tu conciencia de otra manera y pegate un tiro en la cabeza. Soy un niñato, me cojo por todo, me gusta la política, soy un bobo, soy un rojo de mierda.
3: És un tema que es diu Rojo de Mierda.
0: Rojo de Mierda.
3: I insulta als comunistes, està bé.
0: Vale, pues molt bé.
2: Som d'esquerres.
1: Jo no sé que no quede millor.
2: I LGTBQI+.
3: Sí, sí, sí.
0: Ha sigut un moment maco.
1: Ha sigut un
0: una entrevista entranyable. I ens anem amb els Common Injurious i la cançó Borde. Borderline.
2: Podria haver estat millor cantada.
0: Heu vist la pel·li de Border? Border?
2: Pues no l'he vist.
0: Vale, ja està. Jo crec que podríem venir un altre dia.
3: Sí, sisplau, sisplau.
0: Trigueu molt, no? Fer temes per...
2: Que va, que va, que va.
3: No, no, ara estem a tope, ara estem a tope.
4: En dos dies hem fet.
3: En dos...
0: Ah, sí. Heu fet això en dos dies.
3: Sí, sí, sí.
2: He posat en 5 minuts.
1: 2029...
3: No, no.
0: Podrà tornar.
1: Els grups tornen cada 3 anys, o sigui, 2029.
2: Tornem d'en més
0: que bé. Quedem aquí. Vinga!
3: Vinga!
0: Màxim un clatellot!
2: Màxim el clatellot.
8: La verdad es que por el clatellot

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no en seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer. No a l'ampliació del MACBA.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bisai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà.

0: Quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Beceria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vin als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el Bloc de la Genela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Hola, sóc l'Androide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs, algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emetre. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir. Perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de l'FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part diguem, de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios, venga anuncios, venga anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer raietes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin i al cabo el que estan representant supone, no a si mismos o a si misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxembrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista. Per tant, les ràdios lliures, a tots els nivells, representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que l'FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin quatre mainstreams i 8.000 tupòpteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són tupòpteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant com es pot.

0: i és el soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93 317 7366. Escriu...

0: envia-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
1: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
0: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
2: Jo sóc soci de solidaritat, de solidari, espera, de solidari...
3: I voto a la porta.
2: I voto a la porta de solidaritat amb Catalunya, no?

Yeah. Contrabanda amb la meva panda. Hey, t'agrada? Veus, ja. Mengem marmelada a la ràdio, perquè els reis són els

Els millors continguts, les millors entrevistes, la música més xachi, tot un món cultural. És el lloc, la FM, el 91.4, la programació que sempre vull escoltar.

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

Hola, sóc l'Androide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emetir. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de l'FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part diguem, de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara estan, ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula, i venga anuncios, venga anuncios, venga anuncios, i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer raietes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin i al cabo el que estan representant supone, no a si mismos o a si misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxambrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista. Per tant, les ràdios lliures, a tots els nivells, representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet ja ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que l'FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin quatre mainstreams i 8.000 chupòpteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupòpteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant com es pot.

Ja, contrabanda amb la meva panda. Hey, t'agrada? Veus ja, mengem marmelada a la ràdio, perquè els reis són els pares.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc de veïnes de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bisai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els espats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,

0: Ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb ve baixa. L'Instagram de l'Hort Ocupat del barri de Gràcia.
1: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

Hola, sóc l'Androide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emetir. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir. Perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de la FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part del de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara estan, ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios, i amb això que treuen? Doncs diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer ratlletes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin y al cabo lo que están representando supone, no a sí mismos o a sí misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades de diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxembrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista, per tant, les ràdios lliures a tots els nivells representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que la FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin 4 mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant. Hoy tres, hoy tres, hoy tres.

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo soc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Vissall i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per reconstruir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats.

0: Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Genela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o al podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

Hola, sóc l'Androide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emetir. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir. Perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de la FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part del de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara estan, ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios, i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer ratlletes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin y al cabo lo que están representando supone, no a sí mismos o a sí misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades de diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxembrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista, per tant, les ràdios lliures a tots els nivells representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que la FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin 4 mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros, la mitologia bonica per nosaltres. Molta sort i aquí ens teniu recolzant com es pot.